0: estaría por los aires a manos del terror más descerebrado. Pero no sabíamos las desgracias de los días después. Hoy las lamentamos como un terrible principio de siglo simbólico. Aquello trajo las inicuas guerras preventivas, las batallas a la larga perdidas contra el yihadismo, la invasión de Irak y, como excusa, la primera gran mentira deliberada, que atesoraba armas de destrucción masiva. Ahora solo lo sostiene un fanático dirigente español. Y claro, el hachazo a los derechos humanos, la tortura en la cárcel de Guantánamo, el inicio del iliberalismo moderno que hoy campa por sus anchas, el asedio frontal a las democracias. Solo 7 años después vendría la gran recesión, con sus hipotecas basura y sus crisis bancarias, con los recortes sociales y las políticas austeritarias contra pobres y vulnerables. Desastre político y luego catástrofe económica. Aún mascamos esas tragedias.
1: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
2: Nima Fest, dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Test drives, ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest, Anima Automoció. Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Inscriu-t'hi ara a animaautomoció.com.
3: Aquest estiu, Electrodomèstics Fonoll. Increïbles superofertes en neveres, rentadores i un preu sensacional en rentavaixelles AEG. Vine a Electrodomèstics Fonoll i comprova personalment les millors ofertes en tot tipus de neveres, combis i congeladors, rentadores, rentavaixelles, aire condicionat i ventiladors, forns, plaques de cuina, campanes, petit electrodomèstic. Electrodomèstics Fonoll, a Vilanova, Rambla, Samà 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Aquest estiu a Fonoll, increïbles ofertes en neveres i rentadores. Sempre som els més barats.
4: L'app de la cadena C.
5: Tot això passa aquí.
6: Hoy por hoy Cataluña, amb Gisela Rodríguez.
7: Bon dia, divendres és 11 de setembre i aquest és un dels sons del dia.
8: Abajo del puente, como mis compañeros. Y como no nos deja tranquilos los policías, vienen a molestarnos, al final nos echan y ya buscamos hasta que tenemos este lugar y ya venimos acá y intentando seguir vivir ahí.
7: És el Bas, un dels desallotjats del B9 de Badalona, que després de viure sota el pont de l'autopista C31 ha anat a parar una nau del Masnou, que també està ocupada però que actua de centre social autogestionat. És una història que coneixerem d'aquí a un minut. Un dia, el d'avui, que ve marcat per la Diada, pel discurs de Salvador Illa apel·lant justament al caràcter integrador de Catalunya i per l'enfrontament ahir a la tarda al Fossar de les Moreres entre partidaris d'Aliança Catalana i manifestants antifeixistes. Un dia que des del punt de vista meteorològic serà plàcid, amb sol i temperatures, ja el que diríem, habituals per l'època. Una quarantena de desallotjats del B9 de Badalona s'enfronten a un nou desnonament, ara a una nau ocupada al Masnou. Es tracta d'un centre social autogestionat que els va acollir el mes de febrer, després que passessin diverses nits sota un pont de la C31 en plena onada de fred i ara pesa sobre ells un altre ordre d'expulsió. L'Oriol Soler ha anat a aquesta nau a parlar amb ells per saber com estan vivint aquesta odissea.
9: El Bas porta anys saltant d'assentament en assentament gairebé sempre a Badalona fins que fa uns mesos.
8: Abajo del puente, como mis compañeros. Y como no nos deja tranquilos los policías, vienen a molestarnos, al final nos echan.
9: Va aconseguir amb un grup de companys sortir de sota el pont de la C31 per venir aquí a la Cotorra, una nau ocupada al nord de Masnou, que fa tasques de centre social i cultural i des del febrer...
10: Potser tocaria passar una mica de només ser punt de recollida i començar a acollir gent.
9: La majoria dels que ara viuen a la Cotorra es dediquen a recollir ferralla, com l'Adam.
11: Cada dia no és suerte. Hay días que ganan mucho, mucho chacharra. Hay días que buscar todo día no ganan nada.
9: I ara de nou s'enfronten a una ordre de desnonament sense data en aquesta llar de mínims.
8: Cuando llega la noticia, todo el mundo se pone triste.
9: I des dels serveis socials del Masnou els diuen...
10: Que sobretot el que poden fer és acompanyar-nos... emocionalment i...
9: El BBVA, propietari de la nau, va vendre-la a un fons d'inversió que propiciarà l'enèsima expulsió del Bas, l'Adam i 40 persones més.
7: El reportatge sencer que s'ha emès aquest vespre al balcó el podreu recuperar a sercatalunya.cat.
6: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
7: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, aprofita la diada per fer una crida a la convivència i contra els discursos d'odi. En el missatge institucional d'aquesta nit, el president ha apel·lat al caràcter integrador de Catalunya contra els que volen crear catalans de primera i de segona. Judit Caselles, bon dia.
4: Bon dia. Amb l'inici d'un curs polític marcat per les eleccions municipals, i veurem si també espanyoles, i pocs dies després de la polèmica pel crim de Manresa, el president Salvador Illa ha demanat anar a la una contra l'onada antiimmigratòria.
12: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
4: Ell ha dit sentir-se orgullós dels catalans d'origen marroquí o colombià, com dels que van venir d'Andalusia o Extremadura, i ha promès treballar per posar recursos i resoldre àmbits descuidats.
12: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
4: Sense explicitar l'educació o la sanitat que té en vaga.
7: I tres manifestants detinguts i set investigats per desordres públics. És el balanç del dispositiu policial que ahir va blindar el fossar de les Moreres.
4: La policia pretenia evitar que uns 500 ultres d'Aliança Catalana, congregats per la seva líder Sílvia Orriols, s'enfrontessin amb 2.500 manifestants de l'esquerra independentista que volien boicotejar l'acte, però hi van acabar havent-hi càrregues.
7: I el Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont si el Constitucional avala el perdó de la malversació. El jutge Pablo Llarena descarta allargar-ho més elevant consultes a la justícia europea, cosa que obre les portes a un retorn de l'expresident en els propers mesos. Andrea Villòria.
13: Fons de l'alt tribunal descarten un nou pol judicial, donen per fet l'aval d'Europa i no preveuen enviar-hi una nova consulta per mantenir la causa contra l'expresident i el seu retorn paralitzats. L'instructor del procés, el jutge Pablo Llarena, es dona pràcticament per vençut. Diu que no allargarà més del compte l'amnistia si el Constitucional la veu bé. De fet, no esperarà resoldre el recurs de Puigdemont, sinó que amb el de Jordi Turull, que és el primer que s'ha de debatre aquest 22 de setembre, la doctrina sobre la malversació queda resolta en la sentència, diu que l'aplicarà també per la resta. Això obre la porta d'un retorn de Puigdemont aquest mateix hivern, 9 anys després.
7: Són les 7:26.

0: 12 i 6 del matí. Bona diada de Catalunya a tothom. Visca. Home, Pau!
1: Què passa? Visca Catalunya!
0: Com estàs?
1: Bon dia, Catalunya!
0: Ui, que solemne, tot això.
1: Feliç diada!
0: Feliç, sí.
1: En primer lloc, catalans, demanar disculpes per haver guanyat el Mundial. Ja sabeu que no ens podem negar a jugar a sou de nacions opressores, perquè si no ens podem fotre en un merder, perquè molt a la valo l'hagué preses, perquè no va jugar amb Espanya, però si no l'hagué hagués estat una mica més bo que en Jesús Navas, ara mateix seria una llegenda espanyola. I sortiria tots els documentals amb la música de l'Alice en el País de les Meravilles.
0: Sí.
1: Per tant, primer de tot, demanar disculpes per haver guanyat un Mundial. Sóc un bon futbolista. Què voleu que faci? Quin remei? Catalans, us adreço aquestes paraules per recordar-vos que avui és un dia molt important, perquè només queda un mes i un dia pel Dia de la Hispanitat. No, perdó. Que és broma, home.
0: T'ha tocat de prop, això, el Mundial,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Però vull dir que és un dia molt important, gaudiu-lo perquè cauen divendres i així Catalunya us pot brindar un cap de setmana llarg per la costa catalana.
0: Això sempre.
1: Crec que és un dia que podríem fer una gigafoto seguint el camí de ronda, per exemple.
0: Sí, ple de cotxes.
1: I segon, és important perquè per fi els catalans i culers podem celebrar un 11S sense en Torres. Segon... Tercer, d'aquesta manera també les criatures acaben de començar el col·le i ja poden tenir el seu primer cap de setmana 3 dies només començar. I jo, que amb prou feines acabo de ser la set de fer la cele, puc valorar-ho. Ara bé, si jo alguna cosa he de fer, és l'FP de fusta, moble i suro.
0: Això, no, els orígens són importants.
1: No perquè vulgui ser fuster, sinó perquè en el món del futbol està tan ple de taps de suro que de jugadors que semblen mobles i de gent que té poca fusta al cap, que ja sabeu, millor està preparat. Visca Catalunya!
2: Lliure.
1: I ja diré lliure quan em pugui retirar.

0: i 8 del migdia. Ivan San Antonio, què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Bona diada.
1: Bona diada. Tot. Visca Catalunya.
0: Vols escoltar la porta?
1: Sí, esclar. Sempre.
0: Doncs som-hi. Anem a escoltar el president del Barça, que ha parlat avui a l'ofrena floral a Rafael de Casanovas.
2: I, bueno, primer, bona diada a tots.
3: Bona diada.
2: Jo crec que hem de tocar de peus a terra, que això només ha fet que començar. Esperem que segueixi així. Ja. Però la veritat és que ho estan fent molt bé. Ho estan fent molt bé, un gran nivell, un gran compromís. A més, allò que deien de que per guanyar enguany s'ha de... S'ha de córrer, s'ha de jugar amb intensitat i ho fem. I això mostra el compromís que tenen els jugadors amb l'equip i amb el club.
4: Es evident. Con 19 años diciendo, si no se corre, no se gana. Increíble.
2: Me refería un poco a esto también, ¿no? Porque tiene una... Tiene una madurez para la edad que tiene Lamin, que es genial. Y la frase es muy ilustrativa de lo que tiene que hacer este equipo esta temporada. Tiene que estar en tensión, con intensidad, con compromiso, sin relajarse y trabajar a tope para ir a por todas.
5: ¿Usted se esperaba este inicio?
6: Champions, ¿no? Con este nivel.
2: Sí, claro que me lo esperaba, porque tenemos que configurar una plantilla muy competitiva que está pues muy... Muy compensada y además sí. Lo que sí que hemos hecho, y creo que se ha hecho muy bien por parte de Deco sí. y todo su equipo, ha sido el que todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad en la plantilla y tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien, por lo tanto todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión, teniendo presente que somos candidatos a ganar títulos. Además este año nos hemos fijado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions, y pensando siempre en el espíritu de equipo, que es lo que tienen que hacer, y ello nos llevará seguro a ganar títulos.
7: Sí, ya hay ilusión por la Champions,
2: sí. Sí,
7: con la final en Madrid. Encima la final en Madrid, ¿eh?
2: Tenemos una especial ilusión por la Champions y vamos a trabajar duro para intentar ganarla.
0: Vale. Gracias. Estas son las palabras del presidente del Barça. Avui, mentre feia aquesta ofrena floral, característica típica de la Diada Nacional de Catalunya. A l'ofrena ha estat l'Asier Chaves. Asier, bon dia. No et sento, Asier. Què tal? Bon dia.
8: Hola, Santi, ara.
0: Ara sí. Bon dia, com ha anat l'ofrena?
8: Doncs molt bé, el Barça ha estat representat amb una delegació àmplia, encapçalada pel president Laporta, amb els vicepresidents Rafa Juste i Elena Fort, que han estat els principals representants institucionals del club. Per la part esportiva hi ha anat Fermín López, també Patri Jarro, acompanyada de Pere Romeu, i representants de totes les seccions professionals, com Audi Norris, Didac Plana o Ignacio Labart, a més de representants del futbol formatiu, alguns jugadors del Barça Genuín i de l'agrupació de veterans. Tots plegats han disposat l'ofrena floral del Barça als peus del monument, just després de cantar els segadors, i aquí ha arribat una de les imatges del matí, perquè un Laporta entregadíssim ha acabat l'himne cridant a ple pulmó «Visca el Barça i visca Catalunya». Després de dipositar l'ofrena, Laporta ha reivindicat també les arrels catalanes del club, el seu compromís amb la llengua, la cultura, les llibertats de Catalunya, per tant, una representació molt transversal del Barça, des de la Junta fins als esportistes, i deixa'm dir-te, Santi, que també ha fet la seva ofrena a l'Espanyol, encapçalat per Alan Peix i per Joan Capdevila, amb Javi Puado com a representant esportiu, i la penya amb el president Juan Morales al capdavant, acompanyat, entre d'altres, del director esportiu Jordi Martí.
0: Les principals institucions del país que fan aquesta ofrena, i el Barça amb Fermín com a representant i van de la plantilla a la Diada, a mi no em sorprèn perquè ho hem vist molt, però més Fermins i menys papanates al voltant del món del futbol, perquè és l'exemple clar d'entendre el que és el Barça i el que ha de ser Catalunya.
1: Sí, bueno, o sigui, jo crec que Fermín és una persona intel·ligent. Llavors, quan una persona és intel·ligent i viu en una terra a la qual no és la seva natal, doncs entén a la gent que es troba. I en aquest cas, havent crescut a la Masia, havent après el català, que el parla molt bé, i tenint, sobretot, jo crec que també és molt important, una família que
0: humil,
1: que, no és que sigui humil, o sigui, una família absolutament normal, classe mitjana i tal, simplement que no, o sigui, és que no m'agradaria posar-me aquí en un jardí, però respon a molta part també, perquè a vegades des de Catalunya ens queixem, i amb molta raó, de la catalanofòbia, però també existeix una part a Espanya que no té res de catalanofòbia.
0: Bueno, jo diria que la majoria.
1: Jo no sé si la majoria, no ho sé comptabilitzar, però al final crec que és una mostra de normalitat. Mm-hmm. O sigui, sí. Sembla excepcional,
0: sí.
1: Perquè dius, bueno, algú que ve d'Andalusia, que creix aquí i que parla el català i que no només el parla, sinó que s'identifica amb la llengua del país que l'ha acollit i que s'identifica amb el país que l'ha acollit i amb els valors que fundacionals del Barça, que és el catalanisme. Llavors, és excepcional, sí, perquè no ho trobem sempre, però això hauria de ser la normalitat.
0: La normalitat. Són les... queda un minut per... Bueno, menys d'un minut, 15 segons, per un quart d'una del migdia. Ara parlem del Barça i parlem d'una frase que t'he llegit avui a l'Esport, ara la reproduiré, m'ha semblat magnífica. Però abans repassem la resta de l'actualitat i el que ens ha deixat, el que ens deixa al matí a nivell informatiu.
3: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
0: I avui ho fem amb Pau Cobercí.
5: Sí, hola,
0: Pau.
5: Faig els títols, jo els títols.
0: Jo faig els títols i tu els llegeixes.
5: Home. Sí, home. Faig més feina.
0: Ah, no, clar, però és així.
5: Bueno, va.
0: Aquesta nit s'obre la cinquena jornada de Lliga al Sánchez Pizjuán.
5: El Sevilla rep el València a les 9 del vespre amb els andalusos setens amb 7 punts. El València arriba a cué, encara que sense cap victòria. Un punt de 12, només un gol marcat i 9 d'encaixats, eh, de Rodri?
0: Avui coneixerem el segon finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet.
5: Primer a dos quarts de set s'enfrontaran el Girona i la Penya, ja sense res en joc. I ja a les 9 el Barça i Quinzenàs Manresa, que és Quinzenàs Manresa és l'equip, diguéssim, sí. Sencer, que ja no és Baxi. Buscaran a Tarragona classificar-se per la final després que els blaugranes superessin ahir l'Andorra per 88-84. Són molts gols, això.
0: Sí.
5: Carai, esgota, no? Vull dir, el guanyador s'enfrontarà diumenge a l'Ilerna Lleida, que ja té assegurada la plaça a la final després de guanyar ahir el Girona.
0: És la teva competició preferida de Lliga Catalana de Bàsquet?
5: Sí, està bé, tant de bo.
0: Molt bé.
5: A més, hi ha molts gols.
0: Bé. En tenis aquesta nit es decideixen els dos finalistes masculins del US Open.
5: A les Alexander Zverev, aquí algú m'ha escrit.
0: No, Pau,
5: algú ha escrit
0: Alexander Zverev.
5: No. A les, tal, ningú ha posat l'hora,

0: acollir un gran premi de Fórmula 1 més de 40 anys després de l'última cursa al Jarama.
1: I Francesc, a la Vuelta, després de la contrarrellotge, avui torna a la muntanya i torna a la batalla per la general.
2: Enric Mas continua el líder. Sí, home, al final ell és el carregat de Fórmula 1. Enric Mas continua líder, però Primoz Roglic li va retallar ahir 33 segons i ja és només a 1 minut i 37 segons. Encara són molts, nano. Avui, etapa de 210 quilòmetres entre Vélez, Màlaga i Peñas Blanques a Estepona. No pot ser més espanyola l'etapa d'avui. En final en altura i, que a mi m'agrada més, bueno, igual. I una nova oportunitat perquè Roglic posi a prova el mallot vermell.
1: Què anaves a dir? Res. Que a tu t'agrada?
2: No. Res.
1: M'ha agradat això de que Pau Cubarsí... Podries quedar com presentar el programa, avui, home, que és la diada, no?
2: Sí, com vegis. Pots fer de flaqui.
1: Pots fer de flaqui,
2: vale.
1: Si vols.
2: Eh? Vinga.
1: Vinga. 12 i 18.
3: Seguim. Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
4: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
3: Arroba que t'hi jugues.
1: Núria, què tal? Bon dia. Núria,
5: què tal, Santi Ovalle? Bon dia.
1: Tot bé?
5: Tot bé.
1: Sí, m'agrada.
5: Aquí estem. Jo només vinc a dir que YouTube han reclamat que el nostre Vinicius desitgi una bona diada de Catalunya a tots els catalans.
6: Claro, no sé. Pues feliz diada a todo el mundo, ¿eh? Y todos los gilipollas que celebran la derrota. No se puede celebrar que has perdido, gilipollas, para segunda. Es por eso no soy un país, porque celebra la perder, es perder. Claro, y fueron las tropas de Felipe V a hacer ¡ta! A Cataluña.
5: Doncs estaran contents, eh?
1: És un bon resum. Sí. És un bon resum.
7: No celebrem, sí. No celebrem la derrota. Bon resum, celebrem la resistència.
6: Sí, tu ves celebrando resistencia. Mira cómo resiste ahí, 300 y pico años después.
7: Encara estem aquí, d'en peus.
6: Ahí estás tú, d'en peus. Tú a por la pera.
7: I li puyes todo.
5: Dit això, Santi, estem en directe a YouTube, a Twitter i al Facebook del Que t'hi jugues, i la gent ja té ganes que arribi diumenge per veure aquest partit del Barça contra el Llevant, perquè diuen que feia anys que no veien un Barça començant la temporada amb un nivell tan alt com aquest any.
2: I mira, una nota de veu que hem rebut al 606-32-72-11, com és el cas de l'Abel.
8: Bon dia, Que t'hi jugues. Tu, dels horaris dels partits de futbol... El Barça és un puto cachondeo. Tornem a jugar diumenge a les 4 i quart de la tarda. Però sí. Què és això? A ple calor, a patir un altre cop, i els altres tots juguen a les 9. El Atlètic de Madrid a les 9, el Betis Villarreal a les 9, el Madrid a les 9. Què, ens prenen el pèl o què està passant? No hi ha ningú que li pugui parar els peus a aquesta gent des del Barça. Cago en la puta mare que els ha parit.
1: Bueno, sí, 29 graus diumenge de màxima València,
7: no,
1: a l'hora del partit, jo també. A l'hora del partit. Bueno, i el Vermo.
7: També.
1: A l'hora del partit estarem a 29, però tot i així que l'altre dia.
2: Estem tan a tope, igual juga a favor nostre i tot això.
1: El què?
2: Que estem tan bé físicament.
1: Ah, això sí.
2: No se sap. Ja ho veurem.
7: Bueno, els dos equips juguen amb 29 graus i a la mateixa hora.
2: Però que nosaltres estem tan forts físicament que igual això ens va bé, que hi hagi un factor que va tirant enrere un equip.
1: El quiosc, va.
3: El quiosc del Marcos.
1: Marcos López, bon dia.
9: Bon dia, Santi, Pau, Ivan i companyia.
1: ¿A dónde nos llevas hoy?
9: A Italia. Fábula Como domina la portada de la Gacheta, explicando el triunfo histórico en su debut en la Champions ayer con el 4-1 al Leipzig. Menos mal, se lee en la portada del Corriere del Sport, menos mal que está Cesc Fàbregas. Como Show es el titular de la crónica que lleva la firma de Pierfrancesco Archetti. Cesc Fàbregas encanta por un estreno europeo solemne que regala la única victoria italiana en esta primera jornada. Y en el 1x1 de la Gacheta, en el análisis individual, se le da un 8 a Cesc, indicando que su escuadra juega el balón como pocas de las grandes saben hacerlo. El juego ha sido construido con elementos que se adaptan a su estilo, pero él ha añadido trabajo y movimientos codificados. Y en la editorial del diario, Stefania Agresti no tiene dudas, enamorado del cómo, porque juega un gran fútbol y porque está lleno de jóvenes maravillosos y porque es la expresión de una pequeña ciudad que ya está en Europa.
1: Marcos, mira, te voy a leer una frase de un diario, es del Sport en este caso, de Iván San Antonio.

0: A ver si...
1: Cal?
0: A ver si en la Gazzetta, en l'Equip, al Washington Post, al Miami Herald, al The Guardian... A veure si trobem una frase
1: ara
0: com aquesta.
1: Ara és l'hora d'enfotre's en del Sant Antonio.
0: No, m'ha encantat la frase. I vull que la desenvolupis. El Barça es una obra de arte implacable y emocionante. Una oda al movimiento y al futurismo.
1: Bueno, pero le estás preguntando a Marcos, ¿no?
0: No, te he preguntado que desenvolupis a tu.
2: Sí, no, desenvolupa tu. Yo escolto.
1: Bueno, això ja ho vaig escriure ahir. Llavors ja...
0: Però s'ha publicat avui,
1: No, home, vull dir que... No sé, a mi m'emociona veure el Barça. M'emociona i intento mentalment descriure'l per després poder-ho escriure sobre negre sobre blanc. No ho sé, o sigui, no sé si és bona o dolenta la frase, però si el futbol, que jo crec que fet de certa manera, o jugat de certa manera, és art, jo, per exemple, veure jugar a Messi, per mi jo crec que és art, el que està fent el Barça Guardiola, partits com el de la final de Wembley el 2011 contra el United, per mi allò era tan maco de veure que m'emocionava com ho pot fer, no ho sé, una molt bona cançó o un quadre o tal. I per mi el que està fent el Barça en aquest inici de Lliga s'acosta molt a una obra artística.
0: És que Marcos i Ivan, ha passat a la història el Barça Cruyff, ha passat a la història el Barça Rijkaard, el Barça del Pep, segurament el del Luis Enrique també pel Trident, no? Era més el Barça del Trident.
1: Sí, però per mi era una altra cosa.
0: Sí, però sense guanyar la Champions, que esperem que el Barça ho aconsegueixi aquest any, però estem ja amb un Barça d'autor, que és el Barça de Flick. Sí, aquest Barça passarà a la història com un dels millors Barças de la història i té el segell inconfundible de Hansi Flick.
1: Sí, hi ha una cosa del futbol que és implacable com el futbol del Barça, que són els títols. O sigui, al final tu pots disfrutar el camí, passar-t'ho molt bé durant moltes setmanes, però et diran si tot això ha estat bé o no pels títols. No és allò del Madrid, eh? O sigui, no és el fet de dir no, guanyar és el camí. O sigui, no, el camí no pot ser guanyar, perquè guanyar només es guanya al final. Però sí que és cert que per passar la història el Barça de Flick jo crec que necessitarà una Champions. Si el Barça de Flick aconsegueix una Champions, crec que sí que podem posar-lo al nivell ja de... No sé si a nivell, però com a mínim...
0: Un dels grans Barças
1: de la història, exacte.
3: Para mí ya está en la historia. Para mí ya está en la historia porque no hay mayor página para entrar en la historia que colarte en la memoria de la gente. O sea, que la gente tenga la sensación de que está disfrutando de algo único, de algo irrepetible, en lo que está viviendo en estos 3 años, o 2 años y 2 meses, con Hansi Flick. Tú puedes, evidentemente, refrendarlo con la Champions... Pero la transformación, que para mí ha sido prodigiosa en un tiempo récord, de un entrenador anónimo, absolutamente, digo anónimo, en el universo Barça.
0: Sí, sí, entendemos.
3: Absolutamente descontaminado de lo que era la esencia del juego del Barça, que lo ha modernizado, que lo ha transformado, que lo ha llevado a un nuevo nivel, que lo emparenta mucho más con el Barça de Cruyff que con el Barça de Guardiola. A mí me parece que haya hecho historia.
4: No, muchas gracias.
0: Marcos, gracias, bona diada.
2: Hasta luego.
0: Adeu.
5: Sí que tienes razón, la verdad que se puede hacer historia de muchas formas, pero una de ellas, por ejemplo, es cocinando.
0: Sí.
5: Como, por ejemplo, una de las casas de carne espectaculares, como es La Cabrera.
0: Sí.
5: De Gastón Ribeira, que es un
0: espectacular.
5: Espectacular, trae la mejor carne argentina, en una experiencia espectacular para los amantes de la carne. Gastón Ribeira, el jefe de La Cabrera, la mejor carne de casa de carnes que por suerte tenemos acá en Barcelona, carré Diputació 239.
0: Aquí al costat, sí.
5: Diputació 239, para vivir la pasión y la carne y el fuego y todo. Es que de verdad que es una locura. Puede reservar por Google Maps o llamando al 93-878-3230. Repito, 3230, La Cabrera, Barcelona, això lo saben.
0: Anirem a celebrar la diada.
1: Està obert, avui,
0: segur. Sí, no? Restaurant La Cabrera. Va, seguim endavant perquè tenim protagonista del rival del Barça.

0: Perquè el Barça juga diumenge a 4:15, es queixava l'oient de l'horari del Barça, de 9 a 4:15, contra Levante, i a València ja tenim el Nil Solà amb protagonista, Nil.
1: Doncs sí, Santi, avui molt ben acompanyats d'un futbolista capità del Levante, Roger Bruguer, futbolista gironí, que va arribar a la primera divisió amb 28 anys, però de quina manera ho ha fet? De fet, aquest any ja està lluint el braçalet com a primer capità de Levante. Roger Bruguer, què tal? Molt bon
0: dia. Hola, Brugui.
2: Molt bon dia. Tot bé, tot bé.
1: Setmana especial, no?, sempre que s'ha de jugar contra el Barça.
2: Sí, diferent. Bueno, especial, no sé si és la paraula. Putuda, però bueno.
0: Per què? Fa por al Barça?
2: Bueno, es veu com, pues, com el que és, no? Un gran equip, grans jugadors, a sobre estan en un molt bon moment i, no sé, la veritat que jo he vist diversos partits i els veig molt bé. Però bueno, nosaltres també estem molt bé a casa.
1: Anava a dir que a casa victòria contra el Betis per 5-2, precisament en un partit on vas marcar un doblet. A nivell personal, després d'una temporada passada un pèl complicada, l'inici és el somiat?
2: Sí, a nivell individual sí, a nivell col·lectiu també, hem començat bé, 3 partits fora de casa i una a casa i contra el Betis, i bueno, ja hem puntuat bé i bueno, hem de seguir en aquesta línia i la veritat que molt contents.
1: La temporada passada, amb la irrupció espectacular de Carlos Espí, l'arribada del nou míster, Levante va acabar salvant la categoria. Van ser uns mesos complicats. Això us ha ajudat a poder afrontar de manera diferent aquesta temporada?
2: Sí, el de l'any passat va ser, bueno, va ser increïble, la veritat. Vam fotre una remuntada molt, molt gran. I aquest any, pues, bueno, pues, l'objectiu és no patir tant, però bueno, sabem que haurem de lluitar, sabem que el nostre objectiu és la permanència, no ens confondrem en cap moment. I bueno, i una mica seguint el camí del míster, que la veritat que és molt bo, intentar, pues, complir aquest objectiu, no? De salvar-nos i que l'afició no hagi de patir tant com l'any passat.
0: Clar, com plantegeu la setmana? Feu alguna cosa diferent per jugar contra un dels millors equips del món o no?
2: Sí, per mi ara està clar que el Barça és, òbviament, el millor equip. Es planteja com una setmana normal. Al final s'han de buscar alguna debilitat que pugui tenir el Barça, s'ha també d'esperar una mica que no els hi entri... En plan, bueno, s'ha de tenir aquesta... petita fortuna també, no? Perquè saps perfectament què et generaran, intentar que et generin el menys possible, intentar generar tu també ocasions i estar molt acertat. I bueno, sabem que és un partit que durant el 100% no ens val, sabem que haurem de donar molt més, sabem que hem de ser un equip molt, molt sòlid, un equip molt solidari i, bueno, i després que s'ajuntin altres factors, però també sabem que a casa venim de, bueno, de 6 o 7 victòries seguides i sabem que estem forts i ja et dic, anem amb respecte, no?, perquè ho mereixen, però sense cap por i a per als 3 punts.
1: És una setmana en la que s'ha conegut els 30 candidats a poder guanyar la pilota d'or, que s'ha parlat molt d'Mbappé, s'ha parlat molt de Rodri, de Lamine, evidentment, que venen a jugar aquest cap de setmana a la Ciutat de València. Des de fora, i un jugador ja amb bagatge i anys com tu, com veu aquesta situació? Qui creus que realment mereix aquesta pilota d'or?
2: No ho sé, és que al final jo que els pateixo... Pues, òbviament, els veus molt, molt determinants, no? Són jugadors nivell top, al final no és casualitat que guanyin tants títols, però bueno, jo li donaria el jugador més determinant. Està clar que alguns han guanyat més títols, però bueno, jo què sé, algun d'Espanya, no?, que han guanyat el Mundial, que sobre l'any de Mundial, pues, han sigut els més... és el més important al Mundial, a l'any de Mundial, i bueno, a qualsevol d'Espanya li donaria, però bueno, això ja els que ho hagin de decidir ho decidiran, per mi tots ho mereixen i ja està, tampoc és un tema que nosaltres li ho parlem molt ni li donem moltes voltes.
1: No votaràs perquè ho fan els de les seleccions, però clar, tu ja ets el capità del Levante, en aquest sentit, una responsabilitat afegida que entenc que ha de ser important per tu.
2: Sí, està clar, és el que... Sé el que representa ser capità i més d'un club com el Levante, amb tanta història, i bueno, intento fer-ho de la millor manera, representant els valors del Levante al màxim i donant-ho tot a cada partit, òbviament.
1: Ets un futbolista que segurament has tingut una carrera un pèl diferent, no? No has arribat a la primera divisió fins als 28 anys, en un món on ara el més normal és veure, o s'està convertint en normal o habitual, veure futbolistes de 17-18 anys jugar ja sentats a primera i de la manera que ho fan. Com és? Explica'ns una mica com és el fet d'arribar tard, si hi ha moments fins i tot de desesperació, de veure-ho lluny, i com es gestiona això?
2: Pues la veritat que jo, s'està clar que la meva carrera és una mica diferent, no? Perquè jo mai he jugat a cap cantera top, per tant no estava ni a prop durant el futbol base. Però bueno, després no, mai m'he desesperat, perquè és que sempre he tingut la gran sort de disfrutar-ho tot molt i de valorar-ho tot moltíssim. O sigui, jo jugava a segona B, ho valorava molt. Amb 17-18 anys jugava a tercera i ho valorava en aquell moment. Després, pues bueno, però sí que és veritat que algun entrenador que sí que havia sigut professional em va dir que, bueno, que tenia capacitat i potencial per poder arribar, i sí que em vaig il·lusionar, però i vaig començar a treballar, doncs, per aconseguir-ho, no? I bueno, a poc a poc he anat fent saltets cada any, i com et dic, no m'he desesperat mai, perquè és que els he valorat tots molt, i bueno, per mi no havia jugat a primera fins als 28, però bueno, jugar al Levante a segona per mi ja era doncs, estar a l'elit, no? I lluitar per pujar a primera, doncs, també és molt bonic. I vaig disfrutar molt dels anys de segona i estic disfrutant molt els anys de primera. Per tant, molt feliç també per la meva carrera. Crec que he lluitat molt, he currat molt, he passat moments difícils, i, bueno, i al final he arribat. I per tant, també crec que a l'arribar amb 28 anys, doncs, ho valores més que potser un que arriba més jove, no? I jo, doncs, creu-me que ho valoro com el que més.
0: Bueno, clar, ets un pica pedrera del futbol, no?, que es coneix. I de fet m'ha dit el Nil que coneixes bé a un altre pica pedrer, un altre obrer del futbol, com és Gerard Martín, que com ha arribat i com s'ha instal·lat com a titular, eh?
2: Sí, la veritat que el conec, no el conec molt, però el conec en persona, i és un exemple, el Gerard. És un exemple per mi, per tots els nanos, i ja no només pels del Barça, sinó per tots els nanos, de que els somnis a vegades es compleixen, de que s'ha de tenir il·lusió i sobretot molt de treball darrere, fer molts esforços. I el Gerard, pues, com tu dius, ha arribat al primer equip del Barça amb treball. El seu primer any jo crec que no va ser fàcil, però està clar que a dia d'avui per mi és un jugador molt important per al Barça, perquè crec que els hi dona alguna cosa molt diferent a el que tenen, i no n'hi ha cap com ell. O sigui, és molt guanyador de duels, corregeix molt bé l'esquena. Bueno, sí. És un jugador supercomplet, i a sobre en pilota ha millorat molt, o sigui que ara mateix té un nivell molt alt i és un jugador molt important per al Barça. I li desitjo el millor. Està clar que aquesta setmana no hem parlat ni parlarem, però el diumenge intentaré, pues, fotre-li canya, no?
0: Esperem que tingueu sort, menys diumenge vinent. Roger Bruguer, davanter del Levante, gràcies per ser el que t'hi jugues.
2: Perfecte, moltes gràcies, ojalà sigui així.
0: Gràcies al Roger Bruguer, són les 12:35 minuts, gràcies també al Nil, davanter i capità del Levante, el que t'hi jugues dos dies abans que el conjunt blaugrana jugui, i Ivan, per què no, faci el 15 de 15 en aquesta arrencada de la Lliga.
3: Bueno, el Llevant em sembla que ha jugat 3 partits fora, sí. Només una casa, però li va fotre 5 al Betis, que no és poca cosa. I el que passa que clar, bueno, a part que des de 2019 no són capaços de guanyar el Barça, a mi se'm fa difícil pensar que ara mateix, si el Barça manté el nivell de joc que ha mostrat els últims 5 partits que portem, que tingui alguna opció. Ha de ser un accident. O sigui, i els accidents en futbol passa, i per això has de ser tan superior al rival, perquè bueno, ja ho deia Guardiola, diu, el Barça per guanyar títols ha de ser molt superior al que faci el Real Madrid.
0: Ara parlem del Madrid, que m'està escoltant ja el Javier Raez. Abans, Bermo, te l'has preparat ja al Levante de cara al que t'hi jugues al Barça?
4: Sí, el tenim molt, vale. molt preparat al partit del Levante.
0: A quina hora
4: Levante
0: comenceu aquest diumenge?
4: Clar, comencem a partir de les 3, efectivament. Ens acompanyen, ja ho sabeu, com sempre, CaixaBank i Quadis Llançà, col·laboren Mont Vertical i Murprotec, i a partir de les 3, i segurament fins a 2:15, doncs una mica de Llevant-Barça, que també és un...
3: Tornem després o no?
4: Tornem al mateix moment, sí, una llàstima.
0: El cap de setmana... No, cap de setmana o entre setmana? Quan és la transmissió especial de dimecres? Dimecres contra el Racing. És la transmissió
4: dimecres,
0: del...
4: Exacte.
0: Que fem conjunta amb Catalunya Ràdio per commemorar els 50 anys en català.
3: És
0: de
3: maco,
0: futbol
3: això,
0: en català. És molt maco, sí. Molt maco.
3: Ho vaig escoltar l'altre dia i vaig pensar, bé, bona idea.
0: Javier Raez, ¿qué tal?
5: Uy,
0: no se cortó, te tengo aquí. Javier Raez, buenos días.
5: Ah, hola, que se me cortó a mí. Estoy aquí en el Bernabéu, se me cortó y he vuelto a recuperar.
0: ¿Qué haces en el Bernabéu?
5: Pues que es aquí la rueda de prensa de Mourinho.
0: ¿Y eso?
5: Porque Valdebebas está al lado del circuito.
0: Ah,
5: donde se va
0: claro.
5: A disputar este fin de semana. Vamos, está frente a frente, vamos.
3: Y no se oye, no se oiría, ¿no?
5: Está al lado de la curva esta, ¿cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama
5: la curva esta tan famosa del circuito del Madrid, que se llama la...
3: Pues si no lo habéis hecho nunca.
0: No sé, la verdad, no tengo ni idea.
3: Curvas famosas hay en Mónaco, creo, pero en Madrid por la Fórmula 1.
5: Y de coches menos, pero tiene un nombre genérico.
0: La Monumental, me chivan.
5: La Monumental.
0: Ahí.
5: La Monumental.
0: ¿Vas a ir a la Fórmula 1 o...?
5: No, estoy acreditado y no es lo mío, los coches, esperamos y tengo que ir.
0: El mío tampoco, la verdad.
5: No me gusta mucho la velocidad, aunque bueno... Lo he escuchado, esta mañana está muy cerquita y he escuchado hoy el ruido de los motores.
0: Rugen,
5: urbanos. Rugen, aunque rugen más los de la Fórmula 3.
0: ¿Ah,
5: porque
0: sí?
5: Hace 15 días, sí, bueno, aquello era ensordecedor.
0: Joder.
5: Hay cerca un campo de golf, el Olivar de la Hinojosa, y la gente que estaba jugando al golf no podía, vamos, tener dificultades para concentrarse.
0: Hombre, mucha concentración.
5: Los que íbamos al gimnasio, no, eso no tenemos problema, porque eso no pasa nada con el ruido, pero la gente que iba a jugar al golf lo tenía y escuchaba los coches, se oía mucho, la verdad.
0: ¿Habla a la una, Mourinho?
5: A la una, habla Mourinho.
0: Ha empezado a asomar la patita ya, ¿eh?
5: Bueno, lo del tema arbitral yo creo que es una cosa que cuando te va algo regular o mal, habla hasta Flick, mira que me cae bien Flick, pero también Flick se asomó la patita el año pasado, ¿no? Bueno, cuando te va mal, asoma la patita, pero no, de momento yo le veo muy, muy zen, muy tranquilo, no quiere líos con nadie, tampoco con el público, que para mí es el tema, ¿no? Los pitos a Vinicius, sí. Y José Mourinho le defendió, pero bueno, yo creo que de momento está muy tranquilo.
0: Bueno, es verdad que con los pitos no se quiso meter. A ver, es lógico, no se va a enemistar con el público del Bernabéu a las primeras de cambio, pero el tema arbitral yo creo que va a ser repetitivo. Cada vez que haya un error o alguna cosa va a ser repetitivo, ¿no?
5: Sí, bueno, pero te digo que en eso, salvo el técnico del Villarreal, que estaba en el Rayo, Íñigo, y que no jamás habló de los árbitros, el resto yo creo que habló todo el mundo,
0: sí,
5: toda la vida.
0: Sí.
5: No recuerdo a ninguno que diga, no, al final todo el mundo habla porque estás caliente, el VAR, a mí no me gusta el VAR, eso, o sea, el VAR este no me gusta, me gusta un VAR diferente, no que pare tanto el tiempo el partido.
3: Pensaba que era justo un altre tipus de VAR. Oye, però, Raed, a mi els àrbitres ara mateix m'importen poc, perquè jo crec que no estan sent... Jo crec que de moment van bastant bé a la Lliga. El que sí que veig és un canvi de paradigma al madridisme, que és que ara ja comença a importar com juga l'equip. Fins fa res, l'objectiu és guanyar, saps? O sigui, no jugar bé, sinó guanyar. Que, ¿tú notas eso? ¿Tú que estás más a prop?
5: Yo, hombre, claro que interesa cómo juega el equipo, mucho.
3: No, o sea, pero eso es de este año.
5: No sé, bueno, a mí yo te puedo decir, con la gente que hablo del club, siempre ha importado cómo juega el equipo y ganar y hacerlo bien. Y o sea, es que tampoco puedes... No te va a dar si el Inter te quita el balón en los primeros 20 minutos, lo normal es que te haga un gol. No que ganes tu 2-0, eso te va a pasar un día.
3: Bueno, però això, perdona, però és que això durant el, no només durant els dos últims anys on el Madrid no ha guanyat res, sinó fins i tot abans, el Madrid no ha volgut la pilota. El Madrid ha cedit la pilota i ha guanyat o a la contra, o amb decisions estranyes, o el que sigui. Però vull dir, jugar a futbol, allò, divertir a la gent del Bernabéu, que jo crec que cada dia està més enfadada amb el seu equip, això és el que estic veient jo aquest any, però fins ara no ho havia vist.
5: Yo creo que lo que influye mucho es que has perdido a Kroos y a Modric. Y no,
3: però quants anys fa d'això, Raez?
5: Que te organiza el juego.
3: ¿Cómo? ¿Quants anys fa d'això, de Modric i de Kroos?
5: Bueno, hace tiempo, pero que te quiero decir que a mí me parece que son jugadores que marcaban la pauta del equipo, que eso te viene muy bien, y que el Madrid le falta a la estrella Bernardo Silva, a Güler, que tienen el dominio del juego, y me parece que eso es importante, que al Madrid le faltó la posesión, que no es para mí la clave de todo, que lo que vale es jugar bien al fútbol y ganar, se puede jugar sin posesión, pero que le influye, evidentemente.
0: ¿Qué novedades hay para el partido? Nada, ¿no? No hay lesionado.
5: Yo creo que de su amenilla jugó un poquito y podría meterle, pero creo que meterá a Bernardo Silva y a Valverde en el centro del campo, y en defensa yo creo que va a meter a Rüdiger, jugar a Cucurella, jugar a Dumfries, y arriba yo espero a Güler después de la sanción, también como Bernardo Silva, enganchando con Bellingham, con Vinicius y con Mbappé.
3: Res, permet-me que insisteixi en la idea, però vols dir que veure el Barça jugar així, com està fent, marcant 5 gols pràcticament a cada partit, podent de fer 10 pràcticament a cada partit, això no influeix també en el Madrid, no?
5: Sí, hombre, claro que influye, son vasos comunicantes, se han influido toda la vida. Lo decía Mitchell cuando era jugador del Madrid, qué gran jugador Mitchell, y qué buen tío y qué buen técnico, decía que eran vasos comunicantes, ¿no? Que era un puente aéreo, ¿no? En aquella época era puente aéreo, no había ave. Decía, no, es que esto coge el puente aéreo. Si tú ves que tu rival directo juega bien y las cosas le van bien, pues evidentemente tú te fijas en eso. Eso es normal, es humano. El seguidor del Real Madrid también se fija en eso. Pero si tú ganas, si juegas bien al fútbol y tus jugadores están implicados en el proyecto, pues hombre, pues el rival o tu vecino lo hará muy bien, pero si tú lo haces bien, pues no hay problema.
3: Ho dic perquè això que dius que està passant ara, o sigui, en els dos últims anys el Barça també ha jugat molt bé, i en canvi es parlava de Negreira, seguia parlant de Negreira, però, i dels àrbitres de la Madrid Televisió. Llavors dius, o sigui, ara, us heu adonat ara, no?, que el Barça juga bé.
5: Yo de árbitros hablo muy poquito porque no sé ni quién pita este fin de semana ni el anterior, o sea que no me entero, no me interesa mucho, me gusta que sean justos, que lo hagan lo mejor posible, se tienen que equivocar, hay que relativizar el error arbitral como falla un delantero o un portero, es mi forma de ver el fútbol, yo no tendría VAR, o sea, tendría el VAR para el árbitro que lo pudiera consultar él, el que pita en el mismo campo, cuando crea oportuno revisar su jugada, ese VAR sí que me gustaría a mí, pero no el que pite uno que está a 500 kilómetros por la tele, eso no me gusta, pero es mi opinión y no vale de nada porque mi opinión se acabó, pero que es un tema que a mí no me preocupa, el tema Negreira sí que me preocupa, me parece un tema muy grave, son dos cosas diferentes, y luego que el equipo juegue bien o mal, pues depende en este caso de la junta directiva, del presidente, de Mourinho y de los jugadores, son cosas diferentes, son debates que no se deben, a mi modo de ver, de mezclar.
3: Bueno,
5: no tiene nada que ver.
3: En tot cas, benvinguts al debat sobre el joc de l'equip.
0: Una última pregunta, Javi, que no me ha quedado claro, ¿por quién apostamos en el Balón de Oro?
5: Pues mira, Balón de Oro, yo dije hace una semana que me preguntó Manuel en el Sanedrín el pasado jueves, me parece que es muy difícil, me parece que es dificilísimo, porque dices un nombre y lo puedes rebatir perfectamente, no es como el 2010, que para mí era para Xavi o para Iniesta, claramente, y en esta ocasión, pues sube y dice Rodri, pues es que Rodri me encanta el jugador, hizo un Mundial increíble, pero antes del Mundial estuvo renqueante. Uh-huh. O sea, no ha hecho méritos para ganar un Balón de Oro, y mira que me duele decirlo. Fabián, pues no ha sido su mejor año, estuvo mejor hace dos años en la Eurocopa. Ha jugado en el PSG, ha ganado títulos. Mbappé ha marcado goles con el Madrid. Al Madrid no le ha dado ningún título, tampoco se daría a Mbappé.
3: Lamin, et queda Lamin.
5: Yo no se daría a Mbappé tampoco, ¿no?
3: ¿Y a Lamin? Porque queda Lamin.
5: Mira, creo que puede ser el que más se lo merezca, pero no hizo un mal mundial. O sea, un mal
3: ¿cómo?
5: Mundial, entre comillas, que la gente me entienda.
0: Sí, no lo hizo brillante, sí. No fue brillante.
4: No fue brillante, pero lo ganó.
3: No.
0: En el mundial.
3: La misma fue un mal mundial.
0: No va a ser la Vin del Barça.
3: Escolta, que no estigui a nivell de 20, que és normalment el que està, però sempre estarà a nivell de 8 o de 9, per tant.
5: Mira, Harry Kane m'ha encantado. M'ha encantado Rafinha. A lo mejor soy de Rafinha.
3: Rafinha?
5: Tengo mis gustos.
4: Mira, si no està ni al top 30,
3: saps
4: quin
3: va ser, segons la Lliga, el millor jugador de la Lliga l'any passat va ser... No, però és que, per exemple, el millor jugador de la Lliga l'any passat, una Lliga on el Barça va ser campió, va ser Lamin.
5: Sí, és que és verdad. Ha sido el mejor de la Lliga, sí.
4: I a mi me lo darías...
5: Hablamos del Balón de Oro. Hablamos del Balón de Oro, que en teoría tienes que, con un año de Mundial, tiene que brillar el Mundial o la Copa de Europa, la Champions, como por encima de ellos, ¿no? Es lo que tenemos en la cabeza metidos. A mí es que el trofeo no me gusta, no me interesa, es un tema que no me interesa mucho. Pero, por ejemplo, yo dije, pues yo soy abogoso, doy a Ferran. que metió un gol en la final del Mundial. Es que metieron un gol.
3: Pero no
5: ves
3: para un gol y una
0: mano. Mira, yo Javi,
3: Javi,
6: ¿me lo darías a mí o no?
5: A mí, yo por ejemplo, se lo daría a Miquel Merino. Me encanta Miquel Merino.
0: Esa me gusta, mira, ¿ves? Sí. Ese es nuestro caballito conjunto,
3: o a
0: Javi.
5: Mi caballito.
0: A Merino, claro. A Merino y Meana, sí. Que aprenda Meana.
3: A Raúl.
5: Eso, me encanta, Merino me encanta. Claro que aún tenemos, si empezamos a decir nombres, Fabián. Pero es que Fabián ha hecho un año... jugó el primer partido y lo quitó Luis de la Fuente.
3: Pero si no es tan difícil. El millor de l'any passat va ser la Lamine Yamal. I quin és el millor jugador del món? La Lamine Yamal. Doncs li dona la Lamine Yamal ja.
5: Bueno, está bien. Bueno, si no te digo que no. Yo te digo que a mí me gustó Rafinha más.
0: Bueno, Javi, te
5: no,
0: mando...
5: Me gustó Kvaratskhelia, me gustó Harry Kane. Claro, es que para gustos colores.
0: Te mando un abrazo, que quedan 10 minutos
5: yo
0: para
5: también,
0: que hable Mourinho.
5: Un abrazo fuerte ahí.
0: Un abrazo,
5: cuidaros.
0: Javi.
5: Adeu. A Fermín, soy a Fermín.
0: A Fermín, que no puedo ir al Mundial.
5: Me encanta Fermín.
0: Chao, Javi.

0: Oriol, què t'hi jugues?
1: Enriqui Rubio, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Com anem?
1: Doncs bé, i tu? Com estàs? Que, com afrontes aquesta nova temporada amb la penya?
2: Bé, amb il·lusió. La veritat és que molt content de poder seguir en aquest projecte, de poder aportar el meu gra de sorra a aquest club que m'estimo tant i per una temporada... ojalà tan divertida com l'any passat.
1: De fet, hem estat molt pendents de la teva decisió aquest estiu. Va ser el 30 de juliol quan vas anunciar que renovaves, que continuaves a la penya. Entenc que segueixes mantenint aquella il·lusió per seguir un any més a l'èlit del bàsquet.
2: Sí, vaig acabar la temporada fos físicament i mentalment, però sí que és veritat que al cap de dues o tres setmanes van recargar les piles, vam posar tota una balança i va valer la pena, no? I llavors vam tirar endavant un altre cop amb el projecte a veure com podíem que això no quedés només en un any, sinó que fos cosa de que els nens i nenes d'aquesta ciutat, de Badalona, d'arreu de tota Catalunya i veiessin aquest club com és i amb ganes de portar més enllà, no?
3: Entenc que pesarà tot, però què, a la balança què pesa més? La voluntat competitiva de viure un gran any amb la penya després del que va passar la temporada passada, el fet de seguir gaudint del bàsquet, el ser, per què no, un mestre, un tutor per la gent jove de la penya, què pesa més en la balança del Ricky Rubio?
2: N'hi ha molts, no? Sí que és veritat que la part competitiva és algo que ho he parlat amb molts jugadors que ara ja s'han retirat, no? I és algo que diu que no ho vius mai més. És algo que davant de, ja deien de 20.000, no? Aquí, 6, 7, 8.000 persones sabent que estàs en una situació com la que estàs, és molt difícil repetir-la a la resta de la teva vida, no? I és algo que s'ha de valorar, s'ha de posar a la balança, que és algo únic, no? Som molt afortunats de poder fer el que fem, de poder disfrutar d'algú com és el bàsquet i fer gaudir també la gent i és algo a tenir en compte.
4: Quan tu vas tornar a la penya, vas insistir molt en una idea que era la de recuperar la il·lusió i tornar a gaudir, no viure tant el bàsquet com una pressió que t'havies imposat. Després de tot el que havies fet el bàsquet, o tant, la teva forma de viure el bàsquet com a d'altre?
2: Conjuntament, no? Però sí que és veritat que he après a viure. Va ser una lliçó. Pensava que tots els mecanismes que tenia, que eren... no et diria nocius, no? Però sí que és veritat que l'esport d'èlit molts cops, l'altre dia llegia la mentalitat, no? Mamba mentality, hi ha coses que sí que serveixen en segons quins moments, però hi ha coses que han de ser una mica més sostenibles, no? I sí que és veritat que no les tenia totes, si la podia canviar la forma de ser... però sí, va ser així, ho vaig disfrutar i vull seguir en aquest ritme, no?
3: Al final, Ricky, quedarà que ets un referent pel que has fet dins la pista i també per com has afrontat el que és el viure el bàsquet des de fora, amb aquesta pressió, amb aquesta possibilitat de que la salut mental, doncs, et jugui, entre cometes, una mala passada. Al final també entenc que això també és motiu d'orgull per tu, no? Que la gent pugui tenir-te com a mirall per el que fas dins la pista, pel que fas amb la pilota, però també per com has afrontat el de fora, no?
2: Sí, no, mai m'he considerat, no, un referent en aquest sentit, però sí que és veritat que l'experiència que he pogut viure la puc compartir. Clar, i puc fer, sí, que la gent pugui sentir-se reflexat en algun moment de la seva vida per veure que, moments s'han de parar. S'han de parar, per molt que en aquell moment et sentis covard. I jo en un moment, no, vaig sentir que el bàsquet ja s'havia acabat, i va ser així. Però la vida dona moltes voltes, mai saps com pots seguir. Però si et poses a tu per davant com a prioritat, sobretot per estar bé, no des d'un egoisme central, no? Sinó un egoisme de que necessito estar bé per poder donar de mi, no? És algo que em va fer obrir els ulls i ara puc seguir aquest camí.
1: I com afrontes la temporada? Parlaves ara de competitivitat, de gaudir-la i d'objectius, com intentar fer grans coses amb la penya.
2: Sí, tenim molta il·lusió en aquesta temporada. Crec que, tot i el projecte no té la continuïtat que podria tenir altres projectes, perquè bueno, econòmicament pues, és el club que estem i no hem pogut retenir alguns jugadors claus que han marxat, però sí que és veritat que han vingut, com per exemple el Lapro o el Bugui Ellis, en aquest sentit, per poder tirar endavant el sentit d'aquest projecte, no? I tenim ganes de començar a jugar, a competir, a millorar i

0: i a veure a on arribem.
1: Ara deies, ha tornat al Lapro després de 7 anys. Us imagineu compartint molts minuts a la pista?
0: Sí, podem jugar d'1 i de 2 als dos i ens podem compaginar bastant. És una combinació que sempre m'ha agradat. Me'n recordo els primers anys aquí jugant, per exemple, amb l'Elmer Bennett o el Damon Mallett aquí, compartint pista, i sempre ajuda, no?, compartir pista amb una altra base escolta.
2: Jo reconec que des de fora em frego les mans, amb el que pot ser aquesta parella, aquest tàndem Ric i la Provitola.
0: Sí, disfrutarem. Hem de veure com encaixen totes les peces, no només aquesta, però sí que és veritat que tinc ganes, no?, de poder compartir pista amb un jugador amb tant de talent i amb tant de recorregut. No?
2: I a la penya aquest any què l'hem d'exigir? Què hem d'esperar?
0: Primer hem de veure quan estiguem tots, no?, perquè estem parlant del Lapro, però potser el fitxatge també estrella de la temporada és quan l'Ante torni, no?, a jugar. És algú que crec que és el nostre... la nostra computadora central en aquest sentit, el que fa que tot funcioni, i és algo que l'esperem amb ganes. Un cop estiguem tots, veurem com encaixen totes les peces. Per suposat, jo crec que Copa del Rei i Playoff, classificar-nos és el mínim que s'exigeix a nosaltres, i després veurem, no? Sabem que la Lliga ACB és molt competitiva, pressupost molt elevats que és difícil competir, però crec que amb les ganes que tenim, i després la BCL, veurem. Sempre és una competició que a mi em va sorprendre molt l'any passat, molt divertida, curta, però que cada partit és important, no? I crec que, bueno, l'any passat vam fer un gran paper, tot i tenir la Final Four aquí a Badalona, que va ser una pressió afegida. Sí. Crec que amb les circumstàncies que vam tenir, amb les lesions dels pivots, i jugar uns quarts de final sense pivots fora de casa, podem plantar cara com vam fer, és per estar orgullosos, no? I vam aprendre d'aquella situació per després, pues, als quarts de final, per exemple, de CB, poder guanyar al Baskonia.
1: Baskonia, contra qui jugareu les semifinals de la Supercopa, precisament aquí a Badalona, la setmana vinent.
0: Sí, no és pretemporada, és ja lliga en aquest sentit, o un títol en joc, però sí que és veritat, pues, que ha sigut una temporada una mica atípica, no?, amb les finestres FIBA sobretot. Portem pocs entrenos tots junts, igual que tots els equips, no ho estic posant com una excusa, però sí que és veritat que per engrassar l'equip encara tenim els dubtes de com juguem amb els altres i veure com traiem el millor rendiment, no? Però bueno, és un test que arriba d'hora, però amb ganes i amb ambició, sobretot jugant aquí a casa.
2: Doncs tant de bo la temporada per la penya vagi molt bé, i que el Ricky Rubio la pugui gaudir, que és l'objectiu amb el que ha volgut renovar fins al 2027. Jo no sé, Ricky, per tancar, si et planteges que estàs a la temporada que pot ser la de les darreres vegades, no penses en el final de la teva carrera. Entenc que un cop superis l'etapa de la pista, voldràs seguir vinculat a la penya sí o sí. Et ronden pel cap ja aquests pensaments o no?
0: Sí, hi ha pensaments constantment, però vaig aprendre una cosa, que és viure el present. Sí que és veritat que hem de planejar, però és que la vida canvia tan ràpid que si estàs pensant en el que faràs en un futur, et perds el dia d'avui, no? I crec que vull disfrutar cada temporada com si fos l'última, perquè si no és aquesta poques queden, no?, en aquest sentit, i perquè és llei de vida al final. Però bueno, és algo que ho afronto com si fos l'última, i si n'hi ha algunes més, pues, que vinguin, no? Però com faré com l'any passat? Quan acabi la temporada valorarem realment si val la pena seguir o ja... L'altre dia, no?, veia el documental del Pep Guardiola, sí, i deia que l'ambició s'ha acabat, no?, la passió. I és algo que tu sents i només tu ho pots saber. De moment està encesa, però no se sap fins quan estarà.
3: Doncs de moment gaudim del present, veurem què ens depara aquesta temporada, i espero que gaudeixis molt a la pista, que nosaltres et gaudirem des de fora.
0: Moltes gràcies, i espero que vosaltres també la disfruteu.
3: Segur que sí. 1:20, què t'hi jugues a Ser Catalunya?
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Nova etapa, mateixa excel·lència. Descobreix Ecomarbres a la seva nova ubicació. Carrer de la Fita número 792, a Vilanova i la Geltrú, darrere del Parc Comercial Europa. Un espai renovat on el disseny i la qualitat continuen sent protagonistes. Taulells, banys i projectes a mida amb acabat artesanal. Ecomarbres, marbristes artesans, qualitat i disseny que marquen la diferència.
6: Vols estalviar energia, diners i guanyar frescor?
7: Uf, quina calor!
6: Aquest estiu dona al teu habitatge el confort que es mereix. Amb Ricard Mateu aïllaments tèrmics. Ràpidament, sense obres i amb materials ecològics. Una empresa de confiança amb experiència i solucions eficients per gaudir d'una llar més confortable i amb un important estalvi energètic. Millora també la lletra del certificat energètic per llogar o vendre el teu habitatge. Ricard Mateu aïllaments tèrmics a Vilafranca del Penedès. Visita ricardmateu.com.
8: Epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
9: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
10: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
11: Eres Chimo Bayo, nos estás vacilando. Y eres un amigo de Oscar que nos lo ha pelado aquí.
12: Estoy vacilando y aparte soy Chimo Bayo.
13: ¿Qué te jugas?
14: ¡Sí que aquí!
12: Vamos a hacer un FUFA.
11: Venga. Oh.
12: ¿Vale? Una, dos y tres.
14: ¡FUFA!
13: Què t'hi jugues?
14: Amb el... Sí que... Plaqui!
13: Què t'hi jugues?
14: Uh-ha!
2: Hem escoltat el Ricky Rubio, però a qui hem d'escoltar ara també és el Florentino Pérez, que al final, pobre noi, doncs, clar, últimament no li estan acabant de funcionar totes les coses, ha portat el Mourinho, no ha acabat de funcionar. Ell mateix va fer-nos un balanç molt bo del seu mercat de fitxatges, que clar, ha estat bé, però crec que encara podria estar millor. És igual, que no ho dic jo, que us ho diu el propi Florentino, i no us ho diu normal, us ho diu cantant. Escolteu-me.

0: Madrid s'ha equivocat una mica en algunes coses en aquest mercat de fitxatges, com s'ha equivocat en mercats anteriors, però quan el que t'hi jugues ens equivoquem del Xavi Cazorla. I, evidentment, ens pinta la cara. És que ens pinta la cara.
1: El que t'hi jugues, l'heu cagat amb Xavi Cazorla.
2: Anda, ja cagat.
3: Què tal?
4: Molt bé, i tu?
3: Molt bé.
4: Què tal? Tot bé?
3: Content de veure-us.
4: Sí, no?
3: Pensava que no us veuria.
4: Ja, va ser un lloc.
3: Perquè heu anat venint així com pinzellades, no? Una mica. Però ja ho veurem, ja ho veurem. No vull fer spoilers del que vindrà més endavant. En tot cas, molt content, perquè a més tenim el Barça líder.
4: Sí.
3: És una cosa maca. Podria no ser-ho si Lamine Yamal no hagués marcat cap dels dos gols que va fer, sí, que és una cosa que podria haver passat.
4: Sí.
3: En quin context? Doncs si s'hagués complert el que va pronosticar el Bermúdez al que t'hi jugàs, Barça.
5: Esteu rajant de Lamine Yamal, rajeu de Lamine Yamal, que li feia mal al cap.
6: Està trist, que està trist, Lamine
5: Yamal. Que li feia mal al cap, que
6: està
5: estava
6: trist.
5: Malalt. No, mira, estava malalt.
6: Per què està trist? Per què està trist? Jo vull saber-ho.
7: Gonzalo, el tema ja no és tant si està trist, no està trist, si té mal de cap, si no té mal de cap. La veritat és que l'escalfament el fa una mica a meitat de velocitat que la resta.
8: Estem muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
9: Això són les estrelles, eh? Però
7: dir, sí, mira, clar, sí, és cosa d'estrella, eh?
5: Ja,
7: però és el típic que
5: ja
7: si avui es trenqués... Si avui es trenqués, jo no em sorprendria.
10: Què dius, home?
11: No, Albert, no, no.
12: Hi ha molta maldat en este món.
3: Joder.
13: La vida.
3: Sí, sí, vaya vinagre,
13: com, eh? Com un huracán.
3: Joder, tio.
13: Patidor, patidor.
3: Sí, sí, sí, cago en dena. Bueno, ja que hi som al Que t'hi jugues, Barça, anem amb un fragment on possiblement la persona amb menys veu de cantant de la SER i possiblement de tots els mitjans de comunicació a Catalunya, que és el Nil Solà, va creure's un tenor i va decidir regalar-nos unes notes musicals.
5: El Camp Nou canta allò que va cantar Rodri en aquell casament a Girona, on es va començar a saber que Rodri firmaria pel Barça.
14: La pots interpretar per als nostres oients?
15: Quanto cabrón.
5: Em vaig enamorar, el cor em batagava, no preguntis per què, del Barça soc suporter, sempre t'animaré.
16: Madre mía, qué sufrimiento.
14: És quan a la boda van tots borratxos.
3: Uah, és l'única versió de la cançó on agraeixes que soni molt fort el bombo.
14: Sí, sí, sí.
3: I és com, sisplau, toca més fort. Mare de Déu, va, ara sí. Anem a l'essència d'aquest programa, que són les hòsties els que no hi són. En aquest cas, Flaqui, doncs era evidentment que pel tema de sempre, de fet,
4: sí,
3: les vacances et va caure.
4: Cada en queden, eh?
14: Ramon Besa, dimecres vinent ja torna la normalitat, temporada radiofònica, i sortiràs a prendre alguna cosa amb el Flaqui.
17: Amb el Flaqui. Com està el Flaqui? Com l'heu tornat al Mundial? Bé? Està bé?
14: Sí? Se li ha fet curt l'estiu. Se li ha fet curt l'estiu.
17: Quina jeta.
14: Desenvolupa aquesta frase, Santi Ovalle.
18: Però si a ell se li ha fet curt l'estiu, a mi...
14: De tots els que vam anar al Mundial, l'únic que segueix de vacances és ell.
5: Bumba, cap a dintre! Cap a dintre!
4: Cadascú decideix quan torna i si fa totes les vacances, no?
14: Però és interessant, perquè tu estaves out, desconnectat, i t'has fixat, eh? Jo dient que se t'havia fet curt l'estiu,
4: sí,
14: perquè
4: sí,
14: havies treballat molt amb el Mundial, i qui rajava de tu a les teves esquenes?
4: Sí, sí.
14: Santi Ovalle i Bruno Alemany.
4: Completament d'acord. Això queda apuntat.
3: Vols que t'enviï el tall després per anar-lo
4: portant? Sisplau.
3: Vale, ja ho farem. Bueno, la setmana passada va venir el Creixell i tot Catalunya estàvem esperant quina nomenclatura faria servir el Tigre per parlar de Hamza Abdelkarim.
14: Per cert, Tigre, molt ràpidament, vas veure el Madrid Real Societat ahir?
19: Mitja part.
14: I vas anar a dormir?
19: A dormir.
14: Perquè anaven 1-1. Anaven 1-1.
19: Estaven 1-1 i
14: ja tenies clar que guanyava el Madrid.
19: Azcarín! Azcarín! Azcarín! El egipcio!
14: Perdona?
7: Abdelkarim.
14: Hamza.
7: Abdelkarim.
19: El egipcio.
5: Estic molt perdut amb tot això, jo.
14: Azcarim.
3: Azcarim. Bueno, s'ha de dir que està prou bé, perquè ha ajudat els dos, vull dir que mira, venint el Creixell... Va, anem a temes polèmics. El sí que no et va acabar de fer el pes una sintonia del programa, d'aquestes que heu anat posant aquests dies, així que era com tot una mica anem a fer proves i tal, i com és habitual en tu, sí que ho vas fer notar de forma subtil i molt respectuosa.
1: Què t'hi jugues?
14: Aquesta sintonia, Willy. De les 3 de la pandilla, aquesta sintonia.
11: Què dius? Què?
14: De les 3 de la pandilla, aquesta sintonia. I ara pots esborrar, que no m'agrada.
4: Pum, pum, pum, pum.
14: És nova, no, aquesta sintonia, bon Willy? No és nova?
18: No,
14: doncs jubila-la.
2: No és amenaces.
14: Joder. Avui ha estat més subtil.
4: Avui ha estat bastant més normal,
7: erogat. No te gusta? Ja, Flaqui, llavors t'ho pregunto.
3: No te gusta una sintonia? Pues, no, pues quita la sintonia, ja està, és que no passa nada. No. Tu eres el míster. Tu eres el míster, tu eres quien manda aquí, entonces tienes que mandar. Ja està, no passa nada. Tienes que mandar tú. Tú tienes que mandar y decir quién pones. Pones este, pones el otro.
9: Bueno, i parlant de sintonies i de musiquetes, divendres veu acomiadar el Sol de Vila, un gran del periodisme, un petó des d'aquí. En aquest cas, la tria musical. Curiosa. Diguem curiosa.
10: Regali roses per Sant Jordi. Aprengui a no voler fugir.
14: Clar, estava pensant com acomiadem a l'Adrià Sol de Vila, que és un tio que no vol estar als focus. És bateria, bateria de Balena, grup que esteu escoltant. Anava repassant i pensava, ha de sonar Balena, evidentment. I
7: però fa disc... has triat una cançó en la que la bateria...
18: No toco. No, però...
13: Bravo, bravo, tres breces, bravo.
9: Basta bé, basta realment, basta bastant bé.
14: Però tenia una explicació.
9: Sí, sí, ja.
14: La lletra.
9: Sí, la lletra, ja sé, sí, clar, però bé, no és igual. Ja, si poso la lletra, l'explicació, el tall no té gràcia. Anem acabant el repàs de les vostres cagadetes amb una crònica de la Vuelta diferent, una mica diferent.
15: Mentre que Carlos Sainz va ser 16.
14: I en ciclisme, avui tenim la tercera etapa de la Vuelta, Borja Cuadrado.
9: Què diu ara, què diu?
14: Hola, Borja.
1: Hola, olita, vecinito.
14: Aviam si podem saludar,
5: bon dia,
14: Borja. Hola,
5: sí,
14: bon dia.
5: Saludos, què t'hi jugues des energia. De la Vuelta a Espanya? Tercera etapa... En...
13: Ara ja no cal. Ara és un pèl tard.
9: Ara ja estava a casa, ja no ens interessa. I ara que hem vist on heu cagat vosaltres, on heu anat cagant, podem obrir una finestra i veure coses que han passat fora d'aquí. Per exemple, suposo que haureu vist a les xarxes el company de Movistar que va fer-li una entrevista a l'entrenador de l'Atleti de Bilbao, Edin Terzic, en un anglès immaculat.
14: And today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you... What can you play today? How can the game you are starting how?
2: Yeah, we are starting the game our way.
15: Esto es lo de los idiomas, que sabemos de tantas maneras decirlo.
7: Wow. La cara de Terzic durant la pregunta era un poema, no sabia on fotre.
9: The game are static how. No, es, joder, mare de Déu, és difícil,
14: de
9: eh?
14: Celta.
9: De Celta. De Celta. O anar posant al currículum els periodistes que parlem anglès, que després et planten un micròfon, wow. Com aquest que sentirem ara de Sevilla Televisió, no del Sevilla, del canal de futbol del Sevilla, si es canté, i has de fer aquesta pregunta, és curteta, amb un accent de Cambridge.
11: And your actuation, how do you... Are you?
1: Come
11: on! And your actuation, how do you... Are you?
1: I ja demà pel culo.
9: Your actuation, how do you do...
7: Ardu?
9: Ardu? Cola el du, que sempre queda bé qualsevol pregunta. I ja que estàvem, dic, home, doncs, anem a recordar com parlava en anglès Guillermo Amor, quan va ser entrenador allà a Austràlia, que també era guapo.
19: Yes, el que passa que the game was difficult, eh? The result is, man, it's difficult. In a moment, con el 2-1, we suffer a little, and after with the third goal.
9: És un tall llarg, eh? Però
14: vull dir,
9: no saps què t'agrada més, ja, l'hòstia. The 2-1. Sí.
7: Les colades de castellà són molt bones.
9: Totes les coletilles.
14: Però se li entén, no?
9: Sí, nosaltres, pregunta-li a la senyora d'Austràlia, que l'ha entrevistat, si va entendre alguna cosa. Va, deixem l'anglès. Anem a l'ESPN i al bon rotllo que hi ha allà entre la presentadora de la transmissió del partit de futbol que estan fent i la reportera a peu de camp.
20: Otra de las protagonistas es nuestro campo de juego, casi, jugadora de Saint Catherine durante muchos años, es Trini Babio. Trini, querida, bienvenida, ¿cómo estás?
21: Y la verdad me rompiste el corazón. Casi jugadora me llega
20: no, está bien, Trini, pero quiero decirte en que no tenés nivel de selección.
21: Ah, no, obvio que no, si no estaría acá adentro, claro. Lo sabemos.
20: Bueno, estás ahí adentro.
21: Y no con ustedes ahí, pero bueno, gracias por siempre ser tan amorosa. Estabas romántica, viniste conmigo y cortaste el aire, querida, pero bueno.
7: Muy bien, de buen rollo todo, ¿no?
21: Sí.
14: Això és real o és impossible?
9: Sí, real. Bueno, jo, per la cara de la senyora, era una mica real, l'haig de dir.
14: Que bèstia,
9: sí,
14: no?
9: Sí, que a veure quan, Flaqui, tu que et queixes del ball i tal, mira.
4: Hauré d'aprendre d'aquestes
9: sí,
4: dues.
9: Sí. I ara, a Catalunya, un tema que ha passat aquest estiu és que van molts presentadors de ràdio han hagut d'explicar la mort de la Dolly Parton. I és curiós perquè el mateix dia que va morir, tant a RAC1 com a Catalunya Ràdio, els dos presentadors van palmar amb el segon cognom.
22: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de
0: de l'artista total, que ara deia el Jordi Bianchotto, de Dolly Parton, Dolly Parton.
6: Cierra la por. Que parece que va de humo.
8: El 19 de gener del 2046, que és el dia que farà 100 anys que va néixer, i està guardada amb clau en una caixa al parc temàtic que té Dolly Parton.
6: Què dius? Què?
8: Dolly Parton, Parton.
23: Si se perdonen i tal, pues ja està. Otra vez juntos y vale.
3: Som molt de Dolly Parton, m'agrada molt Dolly Parton, que sembla nascuda a Mollerussa. I per acabar, ara que hem conegut que Morata ha fitxat pel Leganés, mira, una mica com aquest oient que ha trucat abans, que ha dit que la seva dona era del Barça, doncs he fet un recull de tots els cops que Morata, quan ha fitxat per un equip, ha dit que era el seu somni.
24: Sabía que quería venir a la Juventus desde hace mucho tiempo. Lo importante es que estoy aquí, es donde quería estar.
25: Nuestro sueño y nuestra pasión es triunfar aquí en el Madrid y vamos a dejarnos la vida por hacerlo.
26: When I was little, I think, imagine one day I can be at Chelsea and making goals.
24: Es la infancia, ¿no? La auténtica felicidad, yo creo, y bueno, por eso significa mucho para mí estar hoy aquí.
25: Una anécdota bonita, creo que uno de los primeros partidos que vine con mi padre, debía ser un poco más grande que mis hijos, fue aquí en Butarque, Leganés Atlético en Madrid, y me metieron ahí al campo de recoge pelotas y no lo había pensado nunca jugar en Leganés, pero es una historia bonita de recordar.
27: Aquest senyor té una jeta tremenda.
3: Joder.
7: Cinc vegades.
3: Cinc, eh? Sí, sí. I, bueno, i el Madrid va anar i va tornar, sí, i entremig, sí. Vull dir...
7: Va tenir somnis, sí, entremig, sí. Va somiar
3: i
7: molt.
3: I va estar a punt de venir al Barça, vull dir que hagués dit
28: també
3: el mateix.
28: També hagués estat un somni. Sí, sí. També des de pequeño. Xavi Pasqual.
3: Sí, sí,
7: ai...
29: Sit down al sofà i a mirar, coi, documentals, reportatges que ens recomana el Raül Llimós, evidentment, que ens n'ha recomanat 4, ens hagués volgut recomanar 5, però es veu que el meu documental aquí a Espanya encara no ha arribat, per tant, escolta, deixem un 4. Les 4 recomanacions del Raül Llimós per mirar documentals aquest cap de setmana. Vinga.
1: Les docusèries del Raül Llimós.
7: Carai,
3: sí, sí.
7: Tenim careta i tot.
3: I encara d'evolucionar, eh?
7: Fantàstic.
3: És una primera, un primer
7: quin honor,
3: bosc.
7: Quin honor.
3: L'honor és nostre i amb què comencem, va?
7: Tenim teca bona per començar la temporada. He hagut de triar-ne 4, un per cada setmana del mes. Bé. I comencem, jo crec, amb una de les grans estrenes d'aquest estiu.
30: I was born in football. Hola. I live in football. Every day of my life.
7: Suposo que el reconeixeu.
3: Sí, sí, sí. Sona,
7: és Mourinho. Així es titula aquesta sèrie documental de Netflix, estrenada l'11 d'agost, coincidint amb la nova etapa de Mourinho, sí, al Real Madrid. 3 capítols de 60 minuts aproximadament cada capítol i relaten la trajectòria, sobretot professional, de José Mourinho en el món del futbol, des dels seus inicis com a entrenador assistent, fill de futbolista, els primers èxits al Porto, i sobretot, primer capítol dedicat a l'etapa del Chelsea, molt en profunditat, segon capítol dedicat a l'etapa de l'Inter, molt en profunditat, i tercer capítol dedicat, no tan en profunditat, a l'etapa del Real Madrid i l'enemistat amb el Barça. Sí, deixen verdad. Bastant clar entreveure en aquesta docusèrie que li va moure molt en aquella etapa del Madrid la rancúnia cap al Barça, perquè el Barça va estar a punt de fitxar-lo el 2008 i finalment va triar l'opció de Pep Guardiola. És una docusèrie que deixa bastant bé a José Mourinho, no aprofundeix en el costat fosc i molt poc en el costat personal. Aquestes sèries a vegades serveixen per humanitzar, sí, els personatges.
3: Però canviarà la meva percepció, encara no l'he vista, eh? Canviarà la meva percepció de Mourinho.
7: Només en el tercer capítol, pel meu gust, ja veus una mica l'escletxa humana.
31: Discordants una mica, sí.
7: Sí, l'escletxa humana de José Mourinho quan parla de la família, perquè jo crec que el documentalista, el director, intenta fer, jo crec que ho ha intentat, però el tio va amb una cuirassa, va amb un escut, i hi ha un moment que parlen de la família i hi ha una frase, jo crec, que és la gran frase demolidora del documental, que diu: mi família vive mejor sin mí. És a dir, que ell
2: gairebé és com una nosa per la família, i a més ell és un malalt de futbol i un malalt de la seva feina, i s'hi dedica al 200%, i llavors, vull dir, diguem-ne que no, accepta que no pot tractar bé la seva família, no?
5: Se habla muy bien de mí. Justo cuando ganamos la final de Copa se acaba la batería de la cámara y no la recuperen hasta la temporada siguiente.
4: I curiosament no passa res més.
2: Mira, final de Champions que no existeix. T'he recuperat un document del documental, només un petit tastet. Tu recordes aquell Barça-Inter 2010,
4: sí,
2: tornada de les semifinals, havien perdut 3-1 a Milà,
4: sí.
2: I aquí anàvem a intentar remuntar, sí. Expulsen Thiago Mota amb 0-0, l'Inter es queda amb 10 a la primera part, Eto'o de lateral, i hi ha una escena mundialment famosa que està parlant Guardiola amb Ibrahimovic,
4: sí.
2: Al camp, allò al límit a la banda, i Mourinho, com una rateta, va per darrere a Guardiola i li diu a cau d'orella alguna cosa. Doncs Mourinho ha desvelat en aquest documental què li va dir exactament al tècnic del Barça. Escoltem.
10: There is a famous picture where I speak to Pep and Mourinho is coming behind. But to be honest, I didn't hear what Mourinho was
2: aquest
10: saying.
2: Aquest és Ibrahimovic.
11: What did you say to Pep in his ear when you went down to 10?
2: Ara.
10: Winning like this is easy, but you are not going to win.
2: Li diu, jugar amb 10 seria més fàcil guanyar-nos, però no ens guanyareu.
4: No ens guanyaràs.
2: Sí. Això a la primera part.
5: I a mi una cosa que em rebenta molt d'aquest documental és que, per exemple, l'anada la guanyen de manera èpica 3-1,
2: sense no parlar de res més. No parlen de Benquerensa, no del fora de joc.
5: I a la tornada guanyen gràcies a resistir, tot i que l'àrbitre va voler-ho al revés.
2: I amb el gol anul·lat a Bojan Krkić, que encara no sabem per què, si per mans de Touré, ben bé no hem acabat d'esbrinar per què el van anul·lar. En fi, Mourinho, el documental, sempre és recomanable veure'l, i jo vaig passar realment una bona estona.
4: Quan el podem veure?
2: No, a Netflix ja està, des de l'11 d'agost estrenat, i hi ha gent com, no sé, Terry, Lampard. Ibrahimovic, Eto'o, Moratti...
4: Bona nòmina.
2: Del Madrid, no...
5: Casillas,
2: no, sí,
5: una mica.
2: Com es diu aquest? Ricardo Carballo.
5: Carballo.
2: Sí, va, Casillas, però tampoc no... Amb Casillas sí que li busca una mica les pessigolles, el talp, tota aquella història, però no hi ha una gran representació.
5: No.
2: És que no va... Per exemple, Cristiano Ronaldo no surt. O sigui, sí que expliquen que va sortir per cames del Madrid, també. O sigui, va cremar el vestidor, i també, això m'ha fet bastant de ràbia, s'atribueix a la sortida de Guardiola del Barça. Vull dir, ve a dir que ell el va desgastar.
5: Ell se'l carrega, sí.
2: Ell el va desgastar. Sí. Que era la missió que li havia encomanat, sí, sí, a Florentino Pérez, que deu ser la mateixa que li han comentat
4: ara. L'altre dia ho dèiem, que ha vingut una mica pel mateix, veient que el Barça de Flick també està passant la mà, sí, per la cara al Madrid.
2: Curiosament, aquest documental s'ha publicat al mateix temps que, i això és el petit spoiler, perquè no l'he vist, aquest documental, que el del Pep Guardiola, com a protagonista, en un documental del City que es diu A Beautiful Obsession, una maca obsessió. Aquest documental no es pot veure a Espanya, l'ha estrenat Amazon Prime només a Anglaterra i Irlanda. Jo l'he aconseguit pel Mercat Negre amb una persona que ha estat fa una estona, gràcies a les gestions d'una persona que ha estat aquí en aquest estudi fa una estona.
5: A canvi d'un ronyó?
2: No puc dir noms. I el tinc pendent de veure. Però han circulat alguns documents sonors, alguns, sí, moments d'aquest documental, i us en porto un tastet també.
12: The situation where Ruben came the ball had to feel that I lose the ball, oh. And when the ball came with Kyle has to know that he lose the ball, so I react to someone. You don't understand, Kyle.
13: No, but if you keep saying my name every meeting and every fucking thing, then...
2: Això és una conversa de Kyle Walker i Pep Guardiola al vestidor del City. El documental retrata els dos últims anys de Guardiola al City, i és un moment molt tens, i Guardiola s'emociona i mostra la seva decepció perquè Kyle Walker li està discutint unes paraules que ell ha pronunciat. Vull dir, hi ha imatges molt, molt íntimes de vestidor en aquest documental que ha fet el City, que es pot veure de moment només a Anglaterra. Arribarà a Espanya, però de moment encara no té data. Jo el veuré pel pròxim mes i us en portaré més informació. Sí. Són 4 capítols d'uns 45 minuts.
4: Molt,
2: sí,
4: bé. Doncs tenim a Mourinho i tenim a Guardiola, tot i que en aquest cas a la Guardiola...
2: Dos antagonistes al mateix temps.
4: A no ser que tinguis contactes aquí dins del que t'hi jugues, pel que veig.
2: Sí, el mercat negre funciona. Sí, sí. Sí.
4: The black market.
2: Vinga, va, més propostes.
15: Yo llego a casa y veo aquello.
16: Un seguidor de la Real Sociedad ha sido apuñalado.
17: Un hincha del Deportivo de la Coruña ha fallecido hace solo...
2: Aquest documental es diu Ultras, Pasión y Muerte, estrenat el mes de juny a HBO, i explica episodis recents en el temps, bé, dels últims 30 anys, vinculats a grups ultras d'Espanya. Si t'agrada aquesta temàtica, és un documental interessant, ben documentat. Potser falten testimonis, per exemple, surt l'Ochaita, per parlar dels ultrasur, però hi ha molt testimoni enfosquit, vist d'esquenes, hi ha molta gent que no vol donar la cara, i bàsicament analitzen en profunditat tres casos. El de Frederic Ruquier, mort als anys 90 pels Boixos Nois, era aficionat de l'Espanyol. El d'Aitor Zabaleta, aficionat de la Reial Societat, mort per una punyalada, un apunyalament a mans d'un seguidor de l'Atlètic de Madrid. I el de Jimmy, més recentment, l'aficionat del Deportivo, que va ser llançat al riu a Madrid. Bé, HBO, aquest documental, són tres episodis i és interessant, sí, sobretot si us interessa aquesta temàtica més de...
4: Canvi de temàtica, però també interessant.
2: De la part més desagradable del món del futbol.
4: Ultras, HBO.
2: Sí. Més propostes, vinga.
0: What do we know about Diego Forlán?
6: Well, to be honest, James, not too much.
8: It's Forlán, one more, it's scored again!
2: Amb aquest documental m'he divertit molt. Es diu El ascenso de Diego Forlán i l'ha produït la mateixa productora que va fer el de Luis Enrique, el de No tenéis ni puta idea. Es pot veure a Movistar Plus, també, com el de Luis Enrique. És un documental curtet, de poc més de 50 minuts, i explica com Diego Forlán va passar de jugar Independiente a l'Argentina a Europa. Va fer el salt perquè el va fitxar al Manchester United, i com va començar Diego Forlán al United sense marcar ni un sol gol en els primers 27 partits.
4: Caram, quin fitxatge.
2: I després sí que es va convertir en un jugador molt carismàtic, després va anar va passar pel Villarreal, va jugar en altres clubs d'Europa, molt bon Mundial 2010. En fi, i a més està muntat i és molt original en el plantejament. I té entrevistes també interessants de no sé, Luis Suárez, excompanys de, no sé, Sir Alex Ferguson. Hi ha un bon cartell a Movistar Plus.
4: Sí. Paciència van tenir el United, eh? 27 partits va estar sense marcar
9: un gol. Hi ha una imatge, a més, de fora de el United, fallant un gol a porta buida, de les de Dimara, de Déu. Ferrat, eh?
2: Però van tenir paciència i al final va acabar sent un jugador molt, molt estimat a Old Trafford. El productor executiu és el nostre amic Marc Guillén,
4: sí.
2: I el director és el Duncan McCarth, que és el mateix director del documental.
4: Bones referències, eh? Tenim Luis Enrique.
2: Sí, és un documental divertit. Dius, Diego Forlán queda una mica lluny, ara és entrenador interí, sí, de la selecció uruguaiana, però és un tio que és simpàtic i es va convertir també en una mena de sex symbol perquè cuidava molt, molt el seu cos, i és interessant el documental i divertit de veure.
4: Doncs sí. És res, una horeta que el podeu veure a Movistar Plus, aquest documental de Forlán, amb les referències de la productora que hi havia al darrere del No tenis ni puta idea, Luis Enrique.
14: There's a word in Serbian called inat, when people doubt you.
18: What's it been like to be something of the bad guy?
2: Va, i acabem amb tenis per parlar de Novak Djokovic, el llop a l'hivern, el lobo en invierno, documental dedicat, evidentment, a Novak Djokovic. Es pot veure a Amazon Prime, estrenat fa un parell de setmanes, i quan vingui aquí el Bojan Kerkic,
4: sí?
2: El Bojan Kerkic senior, li pregunta si sap què vol dir inat, que segur que sí, eh?
4: Inat.
2: Inat, perquè parlen molt d'inat en aquest documental, que és una expressió en serbi, que és com la força interior que tenen els serbis quan tothom està en contra seva.
4: Ah,
2: és a dir, és com una... És és el motor que ha mogut la carrera de Novak Djokovic. És a dir, ells... O sigui, el poble serbi és un poble balcànic, molt competitiu, van tenir l'episodi de la guerra dels Balcans, i tota aquesta crítica que ha rebut a vegades el poble serbi o un esportista serbi, la transformen en energia de motivació. I això surt molt, apareix molt en aquest documental dedicat a Novak Djokovic, que al revés que Rafa Nadal i Roger Federer, ha publicat el seu documental quan encara està
4: en actiu.
2: I parlen d'això també. Surt Rafa Nadal, surt Federer, surten molts tenistes, surt Andre Agassi, per exemple, que per cert està fent un documental basat en el llibre.
4: Hòstia.
2: Sí, Apple TV l'està fent.
4: No sé, el llibre.
2: Sí.
4: Brutal.
2: I parlen d'això, de per què m'he de retirar si estic bé. És un tio que es cuida moltíssim, que va canviar molt les seves rutines, la seva alimentació, i el tio diu que per què s'ha de retirar quan no sigui feliç, està en el top 10 del món del tenis, que per què s'ha de retirar, no? I... I és un documental que jo l'he gaudit molt, eh? Està molt bé, està molt
4: bé. L'apuntem també, aquest de Djokovic, i traslladarem al Boyan, eh? Que això que ens expliqui bé com, què vol dir això d'Inat, aquesta força interior.
2: I el llop, perquè és l'animal, diguem-ne, més simbòlic de Sèrbia.
4: Sí. Doncs Djokovic a Amazon Prime, el de Forlán a Movistar, el dels Ultras a HBO, el de Guardiola, aquest Beautiful Obsession, no el podem veure
2: encara
4: aquí.
2: No, sí. Però Mercat Negre.
4: Mercat Negre, o esperar a les properes secció del Rodrigo que ens porti els àudios, i si no, esperar que s'acabi estrenant. I el de Mourinho, que ja el teniu a Netflix, amb aquests tres capítols dedicats al tècnic portuguès. I amb això ens en anem. Escolta, espero que tingueu un bon cap de setmana. Els que l'heu pogut tenir llarg, doncs escolta, si podeu tenir un cap de setmana llarg, seguiu llevant-vos d'hora, que mai se sap. Ja ho sabeu, feliç dia de tothom, eh? Feliç dia de tothom! Happy diet, everyone! Come on, let's go! Let's cook here!

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Con los primeros actos ya en marcha, Nueva York inicia el día del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Los atentados que cambiaron el mundo y cuyas consecuencias seguimos pagando hoy en día. A esta hora, los familiares de las víctimas del 11S han llegado ya al memorial, al lugar en el que en su día se levantaban las Torres Gemelas, sin Trump y con la presencia allí del alcalde Mandami. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. El alcalde, cuya confesión musulmana ha generado rechazo en algunos sectores, ya ha participado en una ofrenda floral a los policías del 11S.
3: We remember 9/11 as the darkest day in our city's history. But we also remember what so many New Yorkers
2: did. El día más oscuro en la historia de la ciudad, reconoce Zoran Mandani en este mensaje en el que apela a la unidad y a la solidaridad que Estados Unidos mostró después de los ataques. Hoy la nación está dividida en dos y Trump, por segundo año consecutivo, no estará en esos actos en la zona cero porque no le dejan hablar. Allí se va a guardar el primer minuto de silencio a las 2:46 exactamente, justo 25 años después de que el primer avión impactara contra el World Trade Center.
1: A y media con Pablo analizamos lo que queda del 11S, cómo ha cambiado el mundo, y estaremos allí en la zona cero en directo, un día en el que todos recordamos lo que hacíamos a esa hora, cuando a las 2:46 en efecto se estrelló el primer avión. 12 de la tarde y un minuto aquí en casa. El gobierno no logra domar la crisis de Ceuta. Lo ha intentado esta semana con la publicación de las comunicaciones de inteligencia, pero al Ejecutivo se le vuelve a abrir otro frente con la dimisión del jefe de gabinete del delegado del gobierno en la ciudad autónoma. Dimite fundamentalmente por diferencias con la versión del delegado del gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, que ha sostenido que él, su jefe de gabinete, no le avisó de sus comunicaciones con el CNI ni las advertencias de los servicios de inteligencia.
4: Entienda que la pregunta que le hago es que sorprende también que diga usted que no sabía nada. Bueno, que pues su jefe de gabinete no le informó de esa conversación con el CNI.
5: Me parece bien que a usted le sorprenda.
4: Sobre todo porque usted era el que alertaba, como usted dice, que desde delegación del gobierno se emitieron varios informes. ¿Cómo puede ser que su jefe de gabinete no le alertara de esa conversación con el CNI y de esa llamada de 11 minutos?
5: Bueno, pues no tenía conocimiento de esa conversación con el CNI.
1: Lo ha dicho varias veces en rueda de prensa, en la antena de la SER también aquí con Aymar, y hoy, a pesar de la dimisión de su jefe de gabinete que dice que sí le informó, hoy lo vuelve a repetir en un comunicado. Si realmente escaló, como sostiene el dimitido jefe de gabinete, el delegado del gobierno en Ceuta tendría un problema, pero el gobierno también. El presidente ceutí, Vivas, cree que las responsabilidades deben escalar.
6: También me resulta sorprendente que dijera que no se había enterado de una conversación que había tenido su jefe de gabinete con el CNI. Yo hubiera entendido que el delegado del gobierno hubiera dicho: de esa conversación, del contenido de la misma, no puedo hablar porque hay asuntos que afectan a la seguridad nacional que no puedo revelar.
1: A las 2:30 con Guillermo Lerma pulsamos qué se dice Moncloa, muy poco, y también las contradicciones que nos deja desde el primer día esta crisis, con un gobierno que empezó negando la existencia de las advertencias o avisos para terminar enredado en esto, en cuánto escalaron esos avisos y dónde se rompió esa cadena. A y media contaremos la respuesta del Partido Popular a Marruecos, el PP que insiste en señalar directa o indirectamente a ese país en esta crisis después del aviso que le envió ayer Rabat mediante un comunicado. Hoy no ha habido reflexión de Isabel Díaz Ayuso sobre Ceuta y por primera vez la presidenta de la Comunidad de Madrid durante el debate sobre el estado de la región ha dicho esto sobre el famoso ático de Chamberí. Ante el chorreo de críticas de la oposición, Ayuso no ve mal ahora lo de tener una residencia oficial.
7: Porque esa vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
1: El problema no es tener una residencia oficial, el problema fue comprarla de tapadillo y negar luego que era en realidad una casa para ella, situada en Chamberí, frente a la casa de su madre, y que además pagamos a escote todos los madrileños. Tensión en la Asamblea, aunque el sonido del día a esta hora es otro en Madrid, el de la Fórmula 1, porque ya están en marcha los entrenamientos del Gran Premio de España, que vuelve a la capital y que tiene toda esa zona de la ciudad patas arriba. Allí está Rodri González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y porque acaban de comenzar esos entrenamientos libres de la Fórmula 1, va a ser la primera vez que todos estos coches estén rodando por el circuito. Lo están haciendo, quedan 25 minutos para que acaben estos entrenamientos, con los Ferrari, que son los que están dando la sorpresa y marcando los tiempos más rápido. Los españoles también están en pista, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz. Las gradas todavía no están llenas, pero se espera que esta tarde, cuando sean los entrenamientos a las 5, sí que lo estén, en un fin de semana especial. Ya ruedan los coches, ya el circuito de Madrid recibe oficialmente a la Fórmula 1.
1: Y más cosas.
0: Hora 14. Con Javier Casal.
1: Oye Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas. Buena parte del arco parlamentario catalán convierte la Diada en un acto contra la exclusión ante el auge de la extrema derecha. Es la celebración número 50 de la Diada. Y todas las boyas del Levante y Baleares, salvo una, la de Valencia, han batido récords de temperatura este verano. Mahón superó los 32 grados. En el Cantábrico también se han registrado marcas desconocidas hasta ahora. El agua de Guipúzcoa ha estado por encima de los 28 grados.
1: El tiempo para el fin de semana. Jordi Carbó.
10: A partir de hoy, la temperatura vuelve a subir a valores claramente veraniegos. Cada día que pase serán un poco más altas. Una situación que alcanzará hasta mediados de la semana que viene, cuando tendremos las temperaturas más altas, de nuevo un par de días de calor agobiante, pero no durará mucho porque a finales de la semana que viene volverá a bajar la temperatura. De momento lo más inmediato, esta tarde, sol, máximas alrededor de los 30 grados en la mayor parte de poblaciones, un poco de viento hasta que llegue la noche. Y el fin de semana, mucho sol tanto el sábado como el domingo, mínimas cercanas a los 20 grados en la mayor parte de la región, máximas que ya superarán con más facilidad los 30 grados. Como hoy, también mucho sol durante todo el fin de semana, con un poco de viento durante las tardes.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
11: Crides a la convivència i a rebaixar la tensió després de les càrregues policials d'ahir al Fossar de les Moreres.
12: Enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
13: Que no convertíssim pas la revolta dels somriures amb la revolució de l'odi entre nosaltres.
14: Aquests reaccionaris no volen fer el país més fort. Venen a oferir-nos una identitat més tancada.
15: Menys Fossar de les Moreres i garrotades, més donar exemple al món, com és el que van fer a la Sagrada Família.
11: Ho han fet aquest matí Junts, PP, PSC, Esquerra, després d'una actuació policial que acaba amb 3 detinguts i 7 investigats. I també amb partits com els Comuns o la CUP posant en dubte per què la feina dels Mossos ahir, diuen, es va limitar a protegir els simpatitzants d'Aliança Catalana.
16: L'estat de dret ha d'estar per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta.
17: Què vol fer Salvador Illa per confrontar l'extrema dreta si el primer que fa és atonyinar aquells que surten al carrer i posen la cara i el cos per combatre-la?
11: Vaga indefinida de metges a tot Espanya a partir del 28 d'octubre. Els metges catalans s'hi sumen i el sindicat majoritari carrega contra la consellera Olga Pané, que per primera vegada obre la porta a trobar-se amb ells.
18: Nosaltres intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat.
11: Tot això en aquest 11 de setembre, Diada Nacional, divendres festiu, amb molts problemes a les carreteres, especialment a la P7, com sempre, però també hi ha cues a la C16, 9 quilòmetres ara mateix des de Cercs per pujar cap a la Cerdanya, i també retencions a la C17 des de Ripoll. De seguida us donarem l'última hora amb el Servei Català de Trànsit i també farem la previsió en directe amb en Jordi Carbó. Podeu estar tranquils, que farà molt bo durant tot el cap de setmana. I avui també escoltarem en Bas. És un dels més de 40 migrants que tornen a tenir l'amenaça de ser desallotjats del sostre que han trobat. Al Nadal els van fer fora del B9 a Badalona, després també els van fer fora de sota el pont, a l'autopista de la C31, i al febrer van trobar una nau abandonada al Masnou i ara el propietari també ha demanat que se'ls desallotgi.
19: Abajo del puente, como mis compañeros, y como no nos deja tranquilos los policías, vienen a molestarnos, al final nos echamos y ya buscamos hasta que tenemos este lugar y ya venimos acá.
11: De seguida escoltarem el reportatge d'Oriol Soler i com que avui és un bon dia per anar de concerts, al final d'aquest informatiu us en recomanarem alguns. Ronaldo i Clara, la gossa sorda o la Ludwig Bank seran avui a Barcelona, Tarragona o al Maresme, així que de seguida us fem aquesta agenda. La tècnica tenim en Jordi Orós, a la producció La Soledad Domínguez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
11: Què tal? Molt bona tarda i bona diada. Els partits i entitats independentistes sortiran d'aquí a poques hores al carrer, a Barcelona, Girona, Tortosa, amb la voluntat que no es repliquin algunes de les imatges que es van veure ahir al Fossar de les Moreres. Càrregues policials dels Mossos per evitar que militants de l'esquerra independentista coincidissin amb els d'Aliança Catalana. Unes càrregues que van acabar amb 3 detinguts i amb 7 investigats i també amb l'agressió a un fotoperiodista. Així ho ha denunciat el propi fotògraf Jordi Borràs, ha difós un vídeo on es veu clarament que mentre està fent una fotografia un mosso li estira de la motxilla i el tira a terra des del darrere. Explica que un cop a terra el que va passar és que hi havia ultres vinculats amb els bojos nois que eren a l'acte d'Aliança Catalana i que van acabar-lo de colpejar. Xavier Balló, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
11: Els comuns o la CUP es pregunten per què ahir la feina dels Mossos es va limitar a blindar aquest acte d'aliança i Junts per la seva banda acusa el govern del PSC de ser el responsable d'aquesta polarització que vam veure ahir.
20: Durant ben bé 3 hores els Mossos van impedir que cap persona de l'esquerra independentista entrés al fossar de les Moreres, només hi deixaven accedir els simpatitzants d'Aliança Catalana amb un cordó policial que intentava impedir el xoc entre les dues concentracions. Hi van haver, però, diversos moments de tensió amb càrregues i cops de porra a la línia dels antifeixistes, un blindatge que partits com la CUP o els comuns han criticat. Són les seves portaveus Su Moreno i Jéssica Albiach.
17: Què vol fer Salvador Illa per confrontar l'extrema dreta si el primer que fa és atonyinar aquells que surten al carrer i posen la cara i el cos per combatre-la?
14: Ha d'estar per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta i no per aturar a totes aquelles que treballen precisament per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta.
20: Mentre Junts i Esquerra han lamentat la divisió que genera l'extrema dreta, però també fent responsable al govern de la situació, els republicans, perquè creuen que la mala gestió els alimenta, Elisenda Alemany.
14: Governar Catalunya sense ambició nacional està deixant el país més dèbil. I en aquest context sorgeixen reaccionaris que volen que ens enfrontem els uns amb els altres.
20: I Junts acusant el govern d'Illa directament de fomentar-ho, Jordi Turull.
13: Que juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
20: Sílvia Oriols va arribar abans a les 5 de la tarda al fossar i van tenir l'espai blindat fins gairebé les 8 del vespre quan tota la comitiva va marxar del fossar.
11: Tant l'Assemblea Nacional Catalana com Òmnium volen evitar de totes totes que la crispació es repeteixi aquesta tarda en les manifestacions independentistes que han convocat un any més. Aquest any es fan a Barcelona, Girona i Amposta.
20: Manifestació descentralitzada en 3 punts. A Barcelona, 2 columnes que sortiran de la Gran Via i de la Via Laietana confluiran a la plaça Catalunya. A Girona, el recorregut sortirà de plaça Catalunya fins a la Copa, mentre que a Amposta la manifestació es culminarà al pont penjant. El president de l'Assemblea, Josep Vila, deia fa uns dies a l'Aquí Catalunya que confiava que aquesta divisió al voltant d'Aliança no condicionés la manifestació.
21: Que no volem col·locar de protagonista de l'11 de setembre a una formació política o corrent polític.
20: Ha fet una crida als independentistes a tornar a sortir al carrer, mentre des d'Òmnium, Xavier Antic sí que ha marcat distància clarament amb Aliança.
22: Ens preocupa l'ascens de l'extrema dreta, que a casa nostra s'embolica amb l'estelada per dividir-nos com a país. Cal seguir fent allò que històricament ha fet sempre el catalanisme democràtic, que és exigir l'escrupolós respecte als drets humans.
20: I ha demanat una aplicació immediata de la llei d'amnistia, confiant que Puigdemont pugui tornar a Catalunya aquesta mateixa tardor.
11: Bé, per tot això, el missatge del govern de Salvador Illa aquest any és aquest.
23: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
11: Aquest és el missatge del president en el discurs institucional d'ahir. També l'han volgut donar aquest missatge a membres del govern, també la majoria de partits en aquesta ofrena que s'ha fet aquest matí al monument de Rafael Casanova.
20: Els missatges d'integració han estat el fil conductor de totes les institucions. El govern ha reivindicat que Catalunya pot convertir-se en un contrapès amb el que està passant a molts punts del món. Sílvia Paneque, portaveu.
12: En un món com l'actual, que tanca fronteres, que alimenta les pors i que confon massa sovint el benestar col·lectiu amb la acumulació individual, volem pensar que Catalunya precisament en aquest món pot i vol actuar com a contrapunt.
20: També el president del Parlament, Josep Rull, de Junts, ha assegurat que Catalunya, però també l'independentisme, només avançarà amb cohesió interna.
24: Nosaltres hem de mantenir els intangibles que han fet possible la nació catalana durant tot aquest temps. Aquesta és una nació d'acollida, d'integració.
20: Mentre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat que Catalunya ha estat forta quan ha sumat a tothom.
11: Ves una diada marcada també pel possible retorn de Carles Puigdemont. Pot ser un retorn imminent en els pròxims mesos, després que el Suprem hagi volgut deixar clar a través dels periodistes que se li aplicarà l'amnistia tan bon punt el Constitucional l'avali com a màxim en el ple del mes que ve. Ho van confirmar els jutges de la tribunal ahir en converses informals durant l'any judicial a Madrid i en l'acte de l'any judicial, de l'obertura de l'any judicial, i mentrestant a Waterloo el propi Puigdemont es va reunir amb l'expresident Artur Mas. Un Artur Mas que avui ha estat a l'Aquí Catalunya ha explicat què van parlar amb Puigdemont i bàsicament que no se n'acaben de refiar que sigui així.
2: Coneixent de què va tot això i quin pas hi dona, doncs vés a saber, no? Sempre hi ha aquest punt d'escepticisme de què passarà. Aquest és lògic, i en el cas del president Puigdemont, a mi la més de lògic és absolutament humà, no? Perquè s'ha trobat en molts moments en què ja se li deia que s'aplicava la llei d'amnistia i no ha estat el cas.
11: Ara és un quart de tres.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
11: Tot això en aquest 11 de setembre en què molts el que han fet és aprofitar per marxar de cap de setmana llarg i, a més, amb molt bon temps. Ahir a la tarda les cues per sortir de Barcelona van ser importants. A aquesta hora també hi ha força trànsit a les carreteres, sobretot les que pugen cap a la muntanya, així que anem a connectar amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. La situació viària va millorant, però encara hi ha retencions, per exemple, a l'AP7, a Montornès, en sentit a Girona, i a Roda de Barà, on hi ha hagut un accident. Els vehicles estan retirats al voral i encara en sentit Tarragona, provocant una mica de lentitud. Aturades entre Berga i Cercs, en sentit al túnel del Cadí, a la C-17 aturades a Ripoll, a l'avaria d'un vehicle a Santa Coloma Farners, a l'eix transversal, a la C-25 talla un carril en sentit Girona, i encara, per exemple, hi ha aturades a la demarcació de Girona, a la C-35, a Llagostera cap a Platja d'Aro, i a Bassanet i la Jonquera a la Nacional 2. Compte, perquè a Tarragona també tenim una retenció constant durant tot el matí entre Torredembarra i el Vendrell en sentit Tarragona de pràcticament uns 12 quilòmetres. Això és tot. Bona tarda.
11: Gràcies, Sílvia Delamo, i bona tarda. La bona notícia és que serà un cap de setmana amb bon temps. Jordi Carbó, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, bona tarda, què tal?
11: Tres dies de sol amb temperatures que aniran pujant a poc, no?
4: Sí, la veritat és que els darrers mesos o les darreres setmanes, quan anunciàvem calor, jo crec que la major part de la gent s'espantava, no? Tal com ha estat l'estiu, però serà el cap de setmana d'estiu, perquè encara estem dins de l'estiu, podríem dir, en què més de gust vindrà justament gaudir d'aquestes temperatures, perquè no serà una calor agobiant, no es desfermaran les temperatures com ha passat durant tot l'estiu, i sí, farà calor durant les tardes, però les nits estarà a gust, i en general molt de sol, amb algun petit matís, però la idea és aquesta, que tant el que resta d'avui divendres com dissabte i diumenge, sol a la major part de Catalunya, en breu la màxima s'aproparà als 30 graus a la major part de poblacions, però calor que durarà poca estona. Cada setmana pugen una mica les mínimes.

0: tot. Jordi Carbó, moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana.
0: Igualment. I atenció, perquè els sindicats de metges de tot Espanya han posat data ja a l'inici de la vaga indefinida, 28 d'octubre. Això també inclou els metges catalans. En dos minuts us ho expliquem.
2: Cadena SER.
3: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions, i fins i tot vaig escriure al final basant-me en la cançó, i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
4: No te busqué ni me viniste a buscar.
2: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. SER Catalunya.
3: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions, i fins i tot vaig escriure al final basant-me en la cançó, i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
4: No te busqué ni me viniste a buscar.
2: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: Són les 2 i pràcticament 21 minuts. Vaga de metges indefinida a tot l'estat a partir del 28 d'octubre. Ho han fet oficials ja els sindicats de metges d'arreu d'Espanya, també s'hi suma el sindicat majoritari a Catalunya, que és Metges de Catalunya, i aquest anunci arriba hores després que Olga Pané, la consellera de Salut, hagi obert la porta per primera vegada a reunir-se amb aquest sindicat que és majoritari a casa nostra. Han hagut de passar 2 anys des que és al càrrec, 12 dies de vaga, fins i tot que els metges hagin decidit no fer hores extra. Mai fins ara Olga Pané s'ha vist amb cap representant d'aquest sindicat i ara hi obre la porta, però alhora diu que és el sindicat el que fins ara no s'havia volgut asseure a les meses de negociació. El secretari general de Metges de Catalunya diu que això, Susana Ruiz, és mentida.
5: Sí, des del seu compte personal a la xarxa X, Xavier Llaunart acusa la consellera de mentir deliberadament per eludir la seva responsabilitat. D'assegura que Salut no ha citat cap vegada Metges de Catalunya per negociar específicament les possibles solucions al conflicte, i afegeix que mentre això no passi, la vaga indefinida seguirà convocada a partir de l'octubre. Aquesta és la resposta a la mà estesa que ha ofert la consellera hores després per evitar la protesta.
6: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells.
5: Segons el sindicat Salut, no ha enviat cap representant a la reunió de mediació convocada per Treball en cap de les 12 jornades de vaga que els metges han fet a Catalunya entre octubre i juny passats.
0: Hi ha més notícies que repassem amb la Susana. Una dona de 27 anys ha mort en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla, al Tarragonès. L'accident ha passat aquesta nit.
5: Els Mossos van rebre l'avís sobre 11:15. Per causes que s'estan investigant, 3 turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i 4 persones més van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arbós. Amb aquesta ja són 91 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any.
0: I els bombers de Barcelona han donat per controlat l'incendi forestal declarat ahir a Montjuïc. dir que el foc ha cremat al voltant d'una hectàrea de terreny.
5: En aquests moments s'han desplegat drons per sobrevolar la zona afectada i detectar punts calents. Els bombers calculen que en les pròximes hores el podran donar per extingit. El foc va començar cap a quarts d'una de la tarda d'ahir a la carretera de Miramar per causes que encara es desconeixen. Inicialment, com a mesura preventiva, es van confinar el castell de Montjuïc, accessos inclosos, i els jardins del mirador de l'alcalde. També es va haver d'interrompre el servei del telefèric, que ja torna a funcionar.

Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: prop.
1: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Ser Catalunya.
2: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
3: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm cos meu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
4: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
6: Tots els nostres continguts.
5: Som a tot arreu. Som al teu costat.
6: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
5: Tot això passa aquí.

0: Què tal? Bona diada a tothom. Benvinguts al Llapis de Memòria. I bé, com alguns ja sabeu, una de les novetats d'aquesta temporada és que els divendres ja no farem el clàssic rebobinem dels millors moments de la setmana, a no ser, esclar, que caigui en festiu, com és avui el cas. Perquè sí que us puc anunciar que els dies festius aprofitarem per oferir-vos alguns dels fragments més interessants de la temporada. Per avui us hem preparat un menú molt variadet, però sabeu què? No us l'anunciaré. Millor que l'aneu descobrint a mesura que anem avançant. El que sí que us puc dir és que comencem connectant les cançons del Llapis de Memòria de l'escriptora Eva Baltasar. Som-hi!
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

L'Eva Baltasar és una de les escriptores més llegides de la literatura catalana i també l'única que ha estat nominada als Premis Booker, que, perquè ens entenguem tots, vindrien a ser una mena dels Oscars de l'escriptura. A tot això, l'Eva va debutar en la narrativa només fa 8 anys, però déu-n'hi-do quins 8 anys li ha donat per escriure 5 novel·les, totes elles han sigut exitoses, i s'ha de dir que aquest èxit li ha canviat la seva vida professional i també la personal, perquè gràcies a ell l'Eva s'ha atrevit a fer coses que mai abans s'havia atrevit a fer, com per exemple ballar cançons com aquesta que està sonant, és a dir, Love My Way de The Psychedelic Furs. Quin anglès, eh?

0: encetem el llapis de memòria de l'Eva Baltasar amb Love My Way, del grup de New Age britànic The Psychedelic Force, que això és una cançó publicada l'any 1982, però que em sembla, Eva, que per tu és com si s'hagués publicat fa quatre dies.
1: Fa quatre dies, exacte.
0: Aquesta és de les que t'ha descobert.
1: Sí, li vaig demanar al Dani, dic, mira, vull una cançó per ballar, tinc moltes ganes de ballar, i em va recomanar aquesta, i com hi ha monca l'he ballada.
0: Ara balles també, eh?
1: Ai, ballo a casa, sí.
0: A la intimitat.
1: A la intimitat, exacte. En la meva pròpia intimitat. No, també ara... També ballo, si cal alguna festa i això, també puc ballar. Darrerament sí, bastant.
0: Carai, d'aquí quatre dies...
1: Deixo la literatura.
0: T'estàs tirant per caigudes, d'aquí quatre dies.
1: No ho sé.
0: Que això és curiós, ara ho deies, no? Que a partir dels 40 anys has començat a fer amics.
1: Sí, sí.
0: Com és que abans no n'havies fet?
1: Jo crec que perquè vaig tenir una infància, que crec que és el moment en què s'aprenen a fer amics, no? Potser, doncs, jo era més aviat tímida, més aviat introvertida. Ho he anat repetint tota la vida fins ha arribat un moment que he dit, potser ja no ho soc, no? Jo crec que ja no. Però sí que vam passar una infància, la meva germana i jo, que tampoc ens fèiem gaire, molt tancada a casa, no? Molt sense sortir. I jo em vaig dedicar a llegir, i llegir, i llegir. I la meva vida era llegir.
0: Per això suposo que avui dia ets escriptora.
1: Jo em vaig formant allà, sí. Diguem que em vaig formar com a escriptora, vaig començar a la meva infància a llegir moltíssim, moltíssim. És la meva mare era del Círculo de Lectores, no? I arribaven molts llibres que jo tenia prohibit llegir, però evidentment passàvem hores soles a casa i jo llegia molt. I clar, doncs, no sé, jo crec que aquestes habilitats socials que havia d'aprendre a desenvolupar en aquell moment, doncs mira, no es van desenvolupar i jo estic molt bé sola, he après, vaig aprendre de ben petitona, estar molt bé a mi mateixa, per mi és un lloc de pau, la soledat, per tant, si ja estàs bé, és complicat que en surtis, no? Però mira, als 40, arrel de la publicació de Permagel, vaig conèixer l'Antònia Carré Pons, editora i escriptora també, que publica Club Editor, i ens vam conèixer a la presentació de Permagel i vam congeniar moltíssim, ens vam anar trobant de manera casual i diguem que és la primera amiga, així amiga que...
0: La teva primera gran amiga.
1: La meva primera gran amiga, sí, espero que per molts anys.
0: Que és evident que tu estàs gaudint d'aquesta evolució, per dir-ho d'alguna manera, ara balles... fas amics...
1: Bueno, vull dir... Ballar ja ballava, però em calia música més ballable.
0: Com ho veuen les teves filles, que fa anys i panys que et coneixen?
1: Ai, no ho sé, mira, l'altre dia la meva filla gran, la Gera, que té 23 anys, em va dir... em va dir, perquè és que jo canvio molt com de personalitat sovint, no? I és una mica estrany. O de més que de personalitat de costums, no? De manera de vestir, de coses que menjo... I em va dir, és que ja sé què passa, diu, és que tu et reinventes a cada novel·la. I ella ho té detectat, que cada nova novel·la que començo a escriure canvien moltes coses a la meva vida. Coses d'hàbits, coses així molt, molt senzilles.
0: Sí, poses tot allà.
1: Sí, ja hi estan avesades, sí, sí, sí, sí. Em contamino de no sé ben bé què, per simpatia amb els personatges, jo crec... Sí, per exemple, jo mentre escrivia Boulder, que Boulder és una dona que a la novel·la fuma i beu bastant, jo vaig començar-ho a fer i no fumava des que tenia 20 i pocs anys de la universitat, et diria. Vaig estar fumant el període d'escriure Boulder i després ho vaig deixar. I beure, bevia una mica més del que solc beure, que no és gaire, però en temporades, però en el cas de Boulder era diari gairebé, no?
0: Sí, i fas un actor's studio, fas com fan els actors amb els personatges.
1: Sí, jo tinc aquesta sensació, m'empelto molt del personatge principal de la novel·la.
0: Ets escriptora Stanislavski.
1: Potser
0: és una nova manera de...
1: Sí.
0: Escriptora de mètode. Sí. Clar, ara, la Gera, ara ho dius, té 20 i pico anys. Ella, quan era petita, vivia amb tu al mig de la muntanya, en una casa sense llum, fent formatges,
1: sí.
0: I ara té una finalista dels Premis Booker de mare. Ella com ha viscut tot aquest canvi?
1: Mira, jo crec que amb moltíssima naturalitat. Per ella sóc la mama, sóc la que remuga quan es troba coses pel mig... No, ha estat bonic aquest estiu, per exemple, que ara el mes de juliol he estat a un festival, la Flip, a Brasil, 10 dies, i és la primera vegada que m'ha acompanyat un viatge d'aquests que jo en dic de feina, no? Perquè vaig acompanyar els llibres i parlar bàsicament del que jo escric.
0: Perquè està tot pagat, no és
1: exacte,
0: de feina.
1: Exacte, no. Exacte. Llavors, sí, m'ha acompanyat i bé, jo crec que d'alguna manera el fet de veure't doncs, com t'entrevisten, no? Ella tenia llibertat per venir o no venir als actes on jo intervenia, és a dir, a mi això sí que no em poso cap problema, no? Però sí que va venir a tot arreu, va estar parlant amb gent, el meu editor, no? Gent d'allà, i jo crec que igual li ha servit per fer-se més una idea de com és aquesta part de la feina que no és pròpiament l'escriptura, que per elles a casa l'escriptura és: noies, no hi soc, tanco la porta i desapareixo ja.
0: Ciao.
1: Sí.
0: Han vist l'entorn literari.
1: Sí, exacte.
0: I què hi fotíeu tu i la Gera a la muntanya quan era petita, com si visquéssiu al 1612?
1: Mira, va ser molt feliços, jo crec. Una mica va ser la història de Mamut, no? És a dir, deixar Barcelona on vivíem, ella tenia 2 anyets, jo tenia una feina molt precària a la universitat, vivia en un pis compartit, tocava buscar escola i vaig decidir que no volia quedar-me en una gran ciutat i vaig anar cap allà i vam ser una mica autosuficient. Bueno, intentava jo anar cap a l'autosuficiència, que és un terme que m'interessa, i vam ser aprendre, bàsicament aprendre, perquè a més jo no en sabia res, ni de tenir un hort, ni de cuidar un hort, ni de cuidar animals, no? Bé, aprendre.
0: Hi ha gent que ens està escoltant que suposo que pensa que també podia ser temerari amb una nena de 2 anys, a més tu eres mare soltera, va ser mare amb 24 anys, i decideixes fer aquesta aventura a la memòria dels Cargol, aquella sèrie.
1: Una mica, sí, ostres. Sí, pot ser que la mateixa gent d'allà a la zona del poble em deia, perquè vivia en una casa molt aïllada, dalt d'un turonet, i em deien: i tu no tens por de viure allà sola amb una criatura? Dic: gràcies a la criatura que no tinc por, gràcies a la meva filla. Jo sola segurament hagués passat molta por, però quan tu t'has de responsabilitzar d'una altra persona que està a cura teva, llavors no. Jo tenia 2 gossos molt grossos, em tancava el mas cada nit, dormia en l'habitació, tenia un forrellat enorme i dormia amb un garrot al costat del llit, però no vaig tenir mai cap problema.
0: És increïble.
1: Però és que jo havia tingut amigues que, vivint a Barcelona, havien entrat a casa seva
0: i s'havien
1: trobat gent a dintre.
0: Que a vegades el perill no el tenim ben detectat, però vivies a terra baixa.
1: Jo vivia molt, molt feliç, molt abandonada i em sentia molt segura.
0: I com és que vas tornar?
1: Em vaig enamorar d'una dona, de la meva exdona, de fet, i ella vivia a Girona i no tenia tan fàcil com per deixar la feina, no? I em vaig moure jo. Mm-hmm.
0: Que tot i que queda clar que t'has tornat un animal social, no? Que balla, que viatja... Continues conservant aquests moments de solitud.
1: Sí, i tant.
0: Sempre ha sigut desitjada, perquè clar, la solitud està molt bé si és el que busques, però quan no la vols...
1: Clar,
0: és el pitjor company del món.
1: No ho sé si en algun moment de petitona hagués volgut companyia i no la vaig tenir, no ho recordo, però com que jo ja he crescut estant molt sola, m'hi he fet. Jo em conec molt bé, no? Si està a mi mateixa, per tant, jo sempre és gaudida. I de fet, sí, durant el dia tinc hores, és a dir, passejo el gos 3 hores, i per mi anar a passejar el gos... Sí, perquè és tan petitó, però està entrenat, eh? És com un husky.
0: Et demana Aquarius,
1: ell tira com un husky.
0: Sí. Donen begudes energètiques,
1: sí,
0: Eva.
1: Sí, no, és molt jove, té 5 anys. I són aquests moments que vaig al bosc, estic sola i jo ho necessito. Ja m'agrada trobar-me amb la gent, però jo crec que aquestes estones de soledat en què connectes amb tu, que de fet per mi són hores d'escriptura, perquè jo vaig passejant, però les novel·les van passejant amb mi, no?
0: I les novel·les es passegen, no?
1: I tant! Sí, la feina, sobretot, és exterior. El que menys de temps dedico és a seure'm davant de l'ordinador, de la llibreta, i escriure. Bàsicament és feina per mi d'exterior.
0: I en aquests moments que et sentes a escriure és quan sonen cançons com la que està sonant ara mateix, que és Hijos del Sol, de Los Hermanos Gutiérrez, que és un duet de germans de Suïssa amb d'arrels equatorianes. Què té aquesta cançó perquè li permetis acompanyar-te en el procés?
1: Jo crec que una de les coses que té és que no hi ha lletra, no? És només instrumental. I després que a mi m'evoca aquests paisatges una mica de l'oest, de western, no? De desèrtics, que a mi és un paisatge que em mou molt, no? Que m'inspira molt. Horitzons sense gent, calor, xafogor, esquelets d'animals, no? Llocs on, però n'hi ha passat la mort, la vida i la mort.
0: Veig el John Wayne, estic veient.
1: Home, una mica, per Magel acaba amb una imatge així, amb un cowboy cavalcant cap a l'horitzó.

0: Ens hem d'imaginar a l'Eva Baltasar prement les tecles, no?
1: Cavalcant
0: en el teclat de l'ordinador. Tens rutines d'escriptura o escrius una mica quan et ve?
1: Sí, podria... Va molt... A vegades m'ho han preguntat, i com que en el moment sempre tinc alguna rutina, la declaro, llavors que t'he imprès en un llibre de vegades i sembla que tota la meva vida
0: hagis fet
1: aquesta rutina, però varien molt. Avui dia tinc una rutina que és que els matins vaig a... Jo visc a Cardedeu, abans he dit, vaig a un cafè... Vaig al Flavi, és un cafè que hi ha allà a la plaça, diríem, i sé que la terrasseta era a l'estiu, sinó dins a l'hivern, i llegeixo un parell d'hores. Això, sí, ja porto mesos fent-ho, sí, el meu cafè, un parell de cafè segurament cauen. I després dedico la resta del matí a fer el que jo dic de secretària de mi mateixa. Que això
0: respondre
1: és,
0: mails.
1: Exacte, que és una cosa, és increïble, cada vegada abasta més temps això. I a les tardes escric de tardes ara. Però ja et dic, Els peixos, per exemple, és un llibre que vaig escriure de matinada. Em llevava a 4:45 del matí i escrivia. Llavors, bé, a la novel·la en què estic treballant ara és més... De moment sembla que és més de tardes, però conforme vingui la tardor potser canvia això.
0: Doncs ja tenim un titular. La Eva Baltasar està escrivint una
1: Vinga,
0: nova novel·la.
1: Vinga, regalat.
0: Pots avançar alguna cosa o és tot molt primigeni?
1: No, sí, està a les beceroles. Jo crec que més val ser prudent perquè després igual queden res, no ho sé, no? Però ja ho veurem.
0: Tens algun ritual, a més, d'aquestes coses d'escriptor excèntric? De finalista del Premi Booker?
1: Ui, jo no soc gaire excèntrica.
0: Jo què sé, agafes...
1: Potser vist des de fora podria semblar-ho,
0: no? Home, és una mica excèntric que dius, el personatge fuma i beu, porta'm aquí el tabac i la beguda.
1: Sí, és cert. Fins fa no gaire escrivia sempre amb un mirall davant, amb un mirall a la paret, enganxat a la paret, no? Penjat a la paret. I servia, no sé, jo crec que... I m'hi mirava, i em feia com d'interlocutora de mi mateixa, però dins de casa vaig canviar d'habitació i el mirall ja no m'ha acompanyat, per tant, ja una cosa que era...
0: Ja no et mires.
1: Sí, no, ja no em miro, però en algun lloc està escrit que jo escric mirant-me el mirall, ja no. Hores d'ara ja no. No, el que necessito és estar sola. Mira, si no pot ser a casa, que és complicat, com a mínim estar sola.

I avui, que és festiu, que estem celebrant la Diada, i ara és el torn del Joan Lluís Botzo, un dels membres històrics de Degoll de Gom, i és clar, com no podia ser d'una altra manera, entre les seves cançons vam trobar temes que formen part de la història d'aquesta mítica companyia, com aquest, Nit de Sant Joan, de Jaume Sisa. La nit

0: Nit de Sant Joan de Jaume Sisa, sonant el llapis de memòria de l'actor, director i membre de Goll de Gom durant pràcticament 50 anys, en Joan Lluís Bozzo, que ara em deies, puc parlar o si tens ganes d'explicar-nos coses sobre aquest tema?
1: Només una cosa, que aquesta cançó, que és de les més conegudes i de les més celebrades d'en Sisa, la lletra és meva.
0: Aquest seria el primer musical oficial de Goll
1: sí,
0: de Gom?
1: Musical, amb voluntat de ser musical, va ser Nit de Sant Joan, sí.
0: Després va arribar Gloops, crec.
1: I després Nit de Sant Joan, Gloops.
0: I després Mikado, ja.
1: Sí.
0: Que és on hi ha un gir a la companyia.
1: Sí.
0: Perquè tu decideixes que només vols dirigir.
1: Sí.
0: I crec que l'Anna Rosa també és el moment que només vol portar la producció executiva.
1: Això mateix. Queda només en Miquel Pariel, que és del nucli.
0: Com és aquest gir?
1: Després de Gloops, home, jo estava l'Andrés Lima... Saps de què parlo?
0: Andrés, sí, Animalario.
1: L'Animalario, que ara és un director molt... Era més jovenet que jo. I vam anar a fer un bolo a la seva ciutat natal i em va explicar fa un temps, que jo ni me'n recordava, que havíem estat prenent una copa i que havíem parlat molt de teatre i que jo li havia dit que queria deixar d'actuar. Que ja Gloops era l'últim.
0: Tu no ho recordes?
1: No. Y ella me dijo, ¿pero cómo? ¿Por qué? Y le iba a decir, porque estoy harto de levantar la patita.
0: ¿Vos explicar la metáfora por si algú...?
1: Bueno, caballo de dona la puteta, ¿no? O sigui, em sentia com una mica com un gosset de maestrat.
0: Que és evident que De Goll de Gom ha marcat la teva vida professional i, com dèiem abans, també personal, perquè a De Goll... Has fet molts amics entre ells, els citava mare.
1: El Rubianes ja estava a l'entrada.
0: El Pepe Rubianes.
1: Ell ja estava abans que jo. Ell va ser inicial, ell ja estava inicial.
0: Ell ja estava en aquell grup universitari del Frederic Roda.
1: Que va fer l'NGTU.
0: Sí. Quan us veu conèixer amb el Rubianes, la química va ser immediata entre vosaltres?
1: No, ens havíem tingut discussions fortes. Fortes, fortes. També va haver-hi molta amistat. Molta... Era un tio molt difícil, eh?
0: Ell o els dos?
1: Home, jo no sóc agressiu ni violent, i ell sí.
0: Aquí hi ha un límit.
1: Ell era un home, deia, cuando se me cruza la vena, deia ell, que se me cruza la vena. Això ho va saber reconduir molt, perquè tenia un...
0: Un pronto gallec.
1: Un pronto una mica que es ultrapassava, I ens n'havia fet alguna d'així. I després jo crec que va ser, després de... Érem amics, evidentment, i ens feia riure molt. O sigui, les actuacions que del Rubianes en públic no són res al costat de quan es posava...
0: En privat encara era millor.
1: En privat, a la furgoneta, a fer... o a muntant o desmuntant, que és que et mories de riure.
0: Penses molt encara en ell, sobretot en, suposo, les seves reaccions també als moments que estem vivint, no? Que veiem l'auge del feixisme, un genocidi a Gaza...
1: No sé què, vull dir, estaria, vaja... Igual ja l'havien tancat a la presó, com el Hassel, Perquè les diria, i no l'haguessin callat,
0: No, era insubornable.
1: No.
0: Li agradaven els musicals de Goll de Gom, al Pepe?
1: No. Bueno, venia i deia molt bé, me l'importava una merda.
0: El que està sonant ara mateix, per exemple, és el mitiquíssim Maricel, amb l'Àngels Bunyalons, el Perquè Plorat, el Carlos Gramaje.
1: I tant.
0: Aquest sí que li deuria agradar.
1: Bueno, és que a ell li agradava molt les coses del seu estil, diré-me. Això estava molt lluny dels seus gustos. Home, ho respectava. I havia vingut diverses vegades i vam fer un sopar de comiat

0: quan la primera vegada que vam fer Mar i Cel vam fer un sopar de comiat amb tota la companyia i amb molta gent que hi havia participat, i el Pepe va venir en aquest sopar.
1: Ui!
0: I després hi havia un piano i aleshores algú va posar-se, i com que eren gent que cantava molt bé, doncs va haver-hi una sessió molt maca, i el Pepe va fer tot el Mar i Cel a la seva manera. O sigui, va fer tot ell sol una paròdia de Mar i Cel, i també ens assaltaven les llàgrimes de com l'havia vist, no? I com el transmetia. Va començar a fer, i les cristianes i els pirates i la història d'amor, i et descollonaves de riure.
2: Sort que has inclòs el Per què he plorat al teu llapis de memòria, perquè jo crec que si no, ara quan sortíssim a la porta hi hauria gent esperant per escalfar-nos.
0: Sí.
2: Escoltem-lo, i a més escoltarem pel moment més històric, diria, dels musicals en català.

0: mític moment de, del Teatre Català. Aquesta sí que us ensumàveu que seria un bombasso?
1: El buscàvem, el buscàvem. El que passa que sempre ho busques.
0: Sí, clar.
1: Nosaltres sempre no ens n'hem amagat mai, sempre hem buscat un èxit popular, diríem, eh? Amb una cosa que ens agradés a nosaltres, no allò de dir faig això perquè és el que agrada, però a mi no m'agrada gens, no. Fent coses que ens agradaven, però buscant l'èxit popular, i això ho hem fet sempre. No hem fet ni un sol espectacle que no busqués això. I el que més s'hi ha costat ha estat Mari Sant.
0: S'ha costat, jo crec que ho ha superat.
1: Molt.
0: Que la idea del vaixell, com va néixer?
1: Montse Menós.
0: Montse Menós, Li donem el mèrit a l'Isidre i a la Montse, a escenògrafs mítics de Goya Gom.
1: Sí, havíem fet un projecte que eren trossos del vaixell, no? Era com el camarot, la coberta, les veles, i ningú no estava gaire entusiasmat amb aquell projecte, i de cop un dia van aparèixer amb la idea de no, posem un barco, i vam dir, però això es pot fer? Sí, perquè allà hi havia un director tècnic molt competent de Madrid, el José Luis Tamayo, que ells hi treballaven molt i havien parlat amb el Tamayo i els havia dit que bueno, que
0: i us van engrescar.
1: Sí, que es podia fer, van dir, home.
0: Bueno, es podia fer si tenies, crec que ens va dir, 25 milions de pessetes.
1: No me'n recordo quan era, eh? No me'n recordo, era molt car. No, o potser més, eh?
0: Potser més. Són molts diners. Estem a l'any 88, eh?
1: Sí. No me'n recordo gaire. Aquí va ser molt... O sigui, ja quan vam perfilar bé el projecte, que anava el barco muntat sobre un giratori i tot això, no? Aleshores vam anar a buscar calés, el founding, no? Com es diu?
0: El crowdfunding.
1: I tothom ens va dir que no en tenien, no? L'Ajuntament no en tenia, la Diputació en tenia molts, però ens va dir que no en tenia. I aleshores la Conselleria de Cultura de la Generalitat del Pujol, el conseller ens va dir que no tenien ni un duro, que no ens podien ajudar. I aleshores, gràcies a una maniobra oculta, vam aconseguir audiència amb el propi Pujol. Audiència, perquè allò era...
0: Que us rebés.
1: Sí.
0: I fent-ho d'una manera...
1: Enxofats.
0: Un amic d'un amic.
1: Per una persona ens va enxofar. No puc dir el nom. I ens va rebre el Pujol. I l'Anna Rosa no havia arribat. L'Anna Rosa sempre arriba tard. Però clar, a l'audiència del Pujol era una mica greu. Bueno, ens va fer passar l'home, vam dir que falta un, passin. Es va quedar parat perquè no era lo habitual. Eh? I aleshores, als 20 minuts de començar de la reunió en la que li estàvem explicant tot el projecte, va arribar l'Anna Rosa. Hosti, perdoneu, és que no trobava aparcament i tal. I dius, ja te val, eh?
0: La va renyar, perquè el Pujol era una mica de renyar, eh?
1: No, en aquell moment no la va renyar, va fer com que passava. Però aleshores va ser el Pujol, personalment, qui va dir, això jo vull que es faci. Això que vostès m'expliquen, perquè tractava sempre de vostè, això jo vull que es faci. I aleshores ell...
0: Va posar el seu granet de sorra?
1: No, granot.
0: El granot, va posar el pedrot de sorra?
1: El pedrot de sorra va posar, perquè ens va donar uns calés que si no s'hagués fet l'espectacle.
0: Mira.
1: Això és així.
0: Les coses pel seu nom.
1: Sí.
0: I mira, posant les coses pel seu nom, jo diria que si Maricel és el musical per excel·lència del Teatre Català, el musical de culte en català seria Flor de nit.
1: Correcte.

0: Flor de Nit, un altre dels grans musicals de Goll de Gom, sonant a Llapis de Memòria.
1: D'un
0: dels grans membres de Goll de Gom durant molts anys, el Joan Lluís Botzo, que ara estàvem aquí xerrant, no? Jo et deia, aquest és el musical de culte en català. Crec que hem estat d'acord en aquesta afirmació.
1: O sigui, els amants del musical em sembla que és bastant unànime.
0: Però tu em deies, si mirem números...
1: No, amb Flor de Nit vam perdre tot el que havíem guanyat amb Maricel. Havíem
0: que
1: fet
0: és molt.
1: Una petita fortuna i ens l'havíem gastat tot amb Flor de Nit. I vam quedar, però amb els mocs penjant, eh?
0: I a més em deies que algú es va enfadar, algú que tenies al vaixell, el tenies en el teu vaixell i ja no.
1: La bona onda que teníem amb el Pujol també es va deteriorar, perquè allí parlàvem molt, el Guillermo Vázquez Montalbán, i parlàvem molt de la burgesia catalana franquista, col·laboracionista.
0: Això passava al paral·lel, 1929.
1: Hi havia, sí, del 29 al 36.
0: No? Entre guerres, que es diu.
1: Sí. I el Vázquez Montalbán era bastant crític amb el paper de la burgesia catalana, que després es va passar a Burgos, no? Que va col·laborar directament, no? I això no hi havia gens.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
0: Continuem rebobinant els millors moments del Llapis de memòria i ara marxem cap als estudis de Ràdio València, on l'altre dia vam connectar les cançons de la cantant Sole Jiménez, amb qui vam parlar una miqueta de tot. Des de la seva infància, primer a París i després a Iecla, també de la seva fascinació per aquesta que està sonant ara mateix, l'Anita Baker, o d'un dels temes més morbosos i també pel que més li pregunten, com és la seva marxa del grup Presuntos Implicados.

Doncs bé, en aquest Rebobinem hem parlat de teatre amb el Botzo, de literatura amb l'Eva Baltasar, de música amb la Sole Jiménez i l'acabarem xerrant de cuina i televisió amb el Marc Ribas. Ja sabeu, ell és xef i també el presentador de programes com Cuines i Joc de Cartes, almenys de moment. I és clar, amb tanta feinada que té el Marc i tant anar amunt i avall, doncs es fot un fart d'agafar el cotxe, que és on precisament el transporta aquesta cançó, I Got a Woman, de Ray Charles.

0: I Got a Woman de Ray Charles, una de llapis de memòria del xef i comunicador Marc Ribas, que aquesta cançó és de 1954, i ja és una cançó que el Marc doncs, ho passa pipa cantant-la en el seu karaoke particular.
1: Exacte.
0: Que és el seu cotxe.
1: Exacte. Això em diverteix, perquè si anem amb... Pues això, vas amb la Berta en el cotxe i li canto com si...
0: La Berta és la teva parella.
1: Exacte. I és una cançó molt, molt xorres, però com totes les cançons en aquella època, no? Del que parla, pues, de coses una miqueta irreverents, en el context de 1954.
0: Doncs ja sabeu, si en un semàfor veieu el Marc... com si hagués tingut un brot, no és així, està
1: passa
0: cantant.
1: Passa sovint, eh? Vull dir que...
0: Clar, tothom mira, a més.
1: Sí, però ja m'ha ajudat.
0: I tu ja, I got a woman. A més, deus agafar força al cotxe, perquè sí que és cert que el Siri, el teu restaurant, està a Terrassa i tu vius a Terrassa, però després tens projectes gastronòmics a Barcelona, com el PAM.
1: No, no és meu, el PAM. Jo allà el que vaig fer va ser, diguéssim que, ajudar a crear un concepte.
0: Ets ideòleg.
1: Exacte, i després un d'allò que, a més, que jo sàpiga no continuen amb aquella manera de fer.
0: Doncs llavors no els hi fem promo i parlem del Siri. Estàs content en com van les coses al Siri?
1: Ai, sí, la veritat és que sí. Molt, molt content i molt orgullós de la feina feta amb aquests anys. Una mica també ha sigut un aprenentatge, és a dir que la gent que venen a gaudir del Siri ens han anat ensenyant el camí que havíem d'aprendre, perquè nosaltres volíem, quan vam obrir, fer una cosa molt senzilla, i la gent no vol coses senzilles, la gent vol celebrar. I quan venen a casa em diuen, si sabeu fer-ho, feu-ho.
0: Vull que siguis Neymar.
1: Exacte.
0: No, amb tots els respectes, José Mari Vaquero.
1: Exacte.
0: Que era un gran jugador, eh? I que l'esperem al llapis de memòria algun dia.
1: I el que ens demanen, doncs, és aquesta gastronomia més refinada, i això és el que estem fent amb la nostra manera de fer gastronomia refinada, que no és... És, vull dir, que no és res, ni carca, ni tibant, ni...
0: És agafar el producte, no?, d'aquí.
1: Cuina catalana, producte sí, perquè jo crec que ja no puc parlar de temporada, perquè la cuina de temporada, no, amb aquest canvi climàtic et tornes boig, no saps el que tens.
0: Tenim mandarines al juny.
1: I no saps ben bé com vas. I els únics que poden fer temporada, penso que seria el Zara. I tampoc, perquè també estan tenint problemes. Llavors, jo crec que hi haurà dues temporades. Fred i calor.
0: I punt.
1: I punt. I això com acabarà manant? Doncs una mica les pageses, els pagesos acabaran sembrant quan creguin que ho han de fer, que els hi sortirà bé, i anar-ne aprenent tots una mica. I llavors...
0: Adaptar-se.
1: Exacte.
0: I a veure fins on arribem. Has notat augment dels comensals des que ets una cara coneguda?
1: Sí. Tot és diferent, i també és la motivació perquè la gent vingui al restaurant. També és diferent. Venen perquè també volen una foto.
0: Ah.
1: I tornen i ja no volen foto quan tornen. Llavors ja tornen pel servei que se'ls ha fet, per l'hospitalitat de l'equip i per la cuina que han tingut a taula. Però molt, o sigui, l'starter és aquest.
0: Quan repeteixen és quan tu dius... Bona feina.
1: Clar, aquí ja són clients. Primer ja són un dels nostres, no? Però abans no són un dels nostres, és una possibilitat.
0: I té aquest punt morbós, no?, que vas a avaluar, el sí. Senyor que avalua el del joc de cartes.
1: Clar, tinc dos...
0: És jutjar el jutge del Tribunal Suprem,
1: sí.
0: Una mica.
1: És una mica, hi ha les dues vessants. Hi ha els que juguen a joc de cartes i els del cuines. El que dic, com ha anat això? I em diuen tots, brutal, brutal. O, això, Arbano, ara ens donaràs les llibretes, no? I jo... Sí, ja els donaré.
0: I et demanen peus de porc.
1: Però és que els fem molt bons. Clar, fem cuina catalana hedonista.
0: Et demanen peus de porc perquè tu sempre demanes peus de porc en el programa, i de fet crec que estàs enganyant a Catalunya, que tothom creu que és el teu plat preferit.
1: No ho és.
0: No ho és.
1: No. No.
0: La gent pensa que sí.
1: Sí. Jo em vaig emprenyar perquè vam començar a fer el joc de cartes. Jo faig cuina catalana i és una cosa que faig i que reivindico i que gràcies a Déu Nostre Senyor, ara mateix, hi ha molta gent que està fent, que no té res a veure amb el joc de cartes, té a veure amb els cicles de moda, eh? Però sí que havia desaparegut de tot arreu. I ara està de moda menjar fricandó, menjar cap i pota, i ara és trending. Però, ostres, anar a tot arreu de Catalunya i trobar-me aquella pota de pop cuita amb aquell puré de patata de Thermomix...
0: El parmentier.
1: Sí, que no és ni parmentier ni la pota de pop és un... Saps? Trobar-me allò a tot arreu...
0: Et va emprenyar, i vas decidir...
1: I dic, demanarem només plats de cuina tradicional. I em semblava que demanar un menut era important, perquè crec que quan sacrifiquem un animal ens ho hem de menjar tot. No pot ser que només vulguem entrecots. I coi, un bou o una vedella té molta cosa, no? I el jarret. Per tant, el jarret sí, o el conill si serveix per fer fricandó, qui fa fricandó? Ningú.
0: Tot s'aprofita.
1: Tot, s'ha d'aprofitar tot. Per aquell animal, per nosaltres, pel malbaratament, per tot. S'ha d'aprofitar tot. Els tendons, els ossos, els ulls, tot. Les orelles, tot.
0: Va, les orelles te les deixem a tu.
1: Bueno,
0: I els ulls també.
1: T'he de dir que vaig anar...
0: I el fetge.
1: El fetge és boníssim. Jo he anat a un restaurant gastronòmic amb aspiracions d'estrella a Itàlia i em van donar, que jo no n'havia menjat mai, vulva de vaca.
0: I què tal?
1: Bona.
0: Està bona la vulva de vaca?
1: Ell em va dir que era vagina i jo li vaig dir, home, tanta gana no tinc. Dic, serà la vulva.
0: L'exterior.
1: Sí, perquè clar, dic, hosti, tot... No sé si acabarem. I vam riure molt, però ells era un menú degustació de menuts que l'últim plat em van dir, nosaltres t'aniríem fent plats fins que tu diguis que no. I l'últim va ser el que jo vaig dir que no em menjava, que era un ceviche de cervell de xai, perquè jo una víscera crua no me la menjo.
0: Has de tenir molt d'estómac.
1: Sí.
0: Què t'han de dir? Tu sí, no ho pots fer ara perquè et denunciarien per tràfic d'influències i tal, però si fossis un xef anònim, sí, et plantejaries portar el Siri a joc de cartes si quadrés amb la categoria?
1: Sí. Hosti, els hi canvia el panorama del tot.
0: Però depèn, no? Els que ho mirem sabem molt bé que és relatiu guanyar joc de cartes, perquè tu pots no guanyar el premi i que Catalunya sencera s'enamori de tu i vingui cada cap de setmana al teu restaurant, o al contrari. Que guanyis, però que mitja Catalunya cregui que ets un cretí i que prefereix fer dejú abans d'anar al teu restaurant.
1: Imaginem que ets un cretí. Hi ha una quantitat de gent que opinen com aquest que tu consideres que és cretí que no et pots arribar a imaginar.
0: Però han passat personatges desagradables, eh?
1: Sí, però estem parlant de que és un milió de persones que et veurà, eh? I dins d'aquest milió de persones n'hi ha molts que potser pensen com aquella persona i no com tu. Això per una banda.
0: Tu creus que l'italià d'Oliana va trobar molta gent a Catalunya que digués aquest senyor té raó de no voler menjar un plat del restaurant del costat?
1: I després hi ha una altra cosa. I és que n'hi ha molts que volen saber si és veritat que aquest senyor és així. I també hi van.
0: Sí, qualsevol manera és bona de presentar-te. Però vull dir que han passat... Et deia l'italià d'Oliana, que es va fer molt conegut. Jo recordo un senyor aquí a Barcelona que li va posar un 3 a l'altre a l'espai perquè no tenia terrassa i ell sí. Que després el recordaré tota la vida perquè va fer una broma allà enmig que va dir si menges durum, cagues blandum.
1: Sí.
0: I això se'm va quedar per tota la vida. Vull dir que és molt relatiu també. Tu dius això de... La gent vol conèixer, aviam si és veritat que aquesta gent és idiota?
1: Sí. Per una banda. I després un altre, per exemple, tenim un exconcursant molt conegut i famós que és el Pino Prestanizzi, que és un youtuber superconegut i és pizzero, té aquí té una pizzeria fantàstica a Barcelona i va participar en una edició de pizzas contra o versus hamburgueses.
0: Carrer Olzinelles, no? Té sí. El restaurant.
1: I em va escriure l'altre dia perquè se n'havia anat al casino de Pere Mola a menjar, a dinar. Llavors passen aquestes coses, també.
0: És on no volia anar a menjar l'italià d'Oliana.
1: Exacte. I ell, com a italià, va dir, hòstia, en aquest dia li hauria d'explicar jo, saps, com es fan les pizzas, perquè alguna cosa devia veure ell després de 45 anys d'estar fent pizza que no feia bé un...
0: Que bo, eh?
1: Sí.
0: Dos italians barallant-se.
1: No, no, ell no hi va anar a Oliana.
0: Bueno, però... allisonant-se.
1: Sí, però no, però li va saber molt greu, li va doldre, no?, el tracte que va haver cap a ells. I pues, vull dir que es generen una... I això en aquest programa en concret, però cada programa es generen unes dinàmiques i unes coses que no saps com afectarà a la gent i els hi canvia la vida en el restaurant.
0: Entenc que, pel que parlem, moltes vegades tu t'has hagut de mossegar la llengua, d'actituds que has vist...
1: Sí, sí, dius, perquè vaig aprendre amb el joc de cartes que si deixes parlar no hi ha res millor, perquè ells mateixos...
0: Es defineixin.
1: Sí.
0: Última pregunta, i et deixo en pau amb el joc de cartes. Com pot ser, jo a casa ens ho preguntem sempre, que tu sàpigues que ve la tele i tinguis la cuina bruta? Com pot ser?
1: Bueno, perquè moltes vegades qui es presenta en el concurs és el restaurador o restauradora, que hi és molt poc en el seu restaurant, i menys feinejant a la cuina. Moltes vegades són gent que no són de l'ofici i no han netejat mai una cuina, i no saben si una cuina és neta o és bruta o no, o és així o això és lo normal. I després també perquè la percepció del que és net o és brut, cadascú té la seva.
0: O sigui, no està brut, està mal netejat.
1: No, o brut, directament. Jo no he hagut... Jo he vist coses que diguin, això és infecte.
0: Home, si saps que ve la tele, no tinguis una llimona allà enmig, mig podrida.
1: Anem a posar un exemple...
0: Emmagatzem el menjar.
1: Anem a posar un exemple...
0: Aquell dia només, ni que sigui.
1: Amb el que estem fent avui. Avui estem fent un programa de ràdio.
0: Sí.
1: I aquí hi ha uns estudis, tenim aquí uns tècnics que són professionals, i ets tu. Però ara imagina que jo fos una influencer o un influencer que m'acabo editant les meves coses, que no en tinc massa idea i que estic començant i que estic segur que el ritme que jo portaria no seria el ritme d'aguantar una hora de ràdio. Aguantar una hora de ràdio té tela. Doncs el que ens hem trobat amb el joc de cartes amb aquests 10 anys és una cosa que jo no sabia, i és que hi ha molt intrusisme dins del meu sector. I jo em pensava que tothom, bueno, treballarà bé, no? Faran les coses com s'han de fer. Però és que hi ha molt no professional, i n'han sortit molts. Molta gent que em deia... Me'n recordo una vegada en un càmping que em van dir, no, és que el meu marit és enginyer. Dic, ja, però el tens cuinant. És com dir algú que té un canal de YouTube de, no sé, de cotxes, però no té carnet de cotxe, que porti a les meves filles per la collada de Tosses i a les filles de 40 més d'excursió amb un autocar.
0: I si no permetem això, perquè es permet que gent que treballa altres coses capitalitza l'atur i munta un restaurant d'on hi ha de menjar...
1: Clar, són 50 persones assegudes menjant, posant-se dins del seu cos alguna cosa... que ha manipulat una persona que no sap manipular. Ja només et dic manipular aliments.
0: Quina por.
1: No hi ha cuinar. Però llavors te'ls trobes i et diuen que són creatius, quan no saben conservar un producte. Però és que en aquest país, per sort o per desgràcia pel joc de cartes, ens n'hem adonat que hi ha molts restaurants que han sortit que eren gent no professional. I ens n'hem trobat molts que han sigut restaurants excel·lents. I que ens hem trobat,
0: sí, que pot sortir de tot,
1: pot sortir
0: de tots colors.
1: Però que n'hem vist i els veiem, que dius, ostres, m'he trobat una tapa d'un vàter a una cuina.
0: És cert. I, amagada.
1: Sí, amagada. Darrere
0: no la veuran.
1: Ostres, no, això és que la propietat no ha entrat mai en aquella cuina. Perquè jo vaig entrar i vaig veure i dic, això? Una tapa de vàter? Tothom ha vist una tapa de vàter. Com la propietat entra i no veu que hi ha una tapa de vàter?
0: Això ho ha vist un milió de persones, eh?
1: Sí.
0: Que tens una tapa de vàter...
1: La ruta de la tapa.
2: Per què plorar? Per què plorar? Per qui no havia de plorar?
0: Doncs fins aquí el rebobinem d'aquest primer festiu de la temporada. Suposo que n'hi haurà més, així que tornarem a rebobinar-nos. I ara només em queda desitjar-vos que passeu molt bona diada i també un gran cap de setmana. Recordeu que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar al llapis de memòria, atenció, del gran Pepe Sacristán. Mola, eh? Doncs ens retrobem dilluns.

0: La Ventana, con Carlas Francino. La Ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales.
1: Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
2: En el cine láser prometemos contar la realidad a través de las películas.
3: Informava per primera vegada en directe d'una manifestació i sense censura.
4: Bona tarda, escoltes de Ràdio Barcelona. Els serveis informatius i tècnics de la ràdio estan a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat per a donar compte de l'acte de la Diada de Catalunya.
3: Aquesta Diada 2026, les claus i la rellevància de la de Sant Boi de fa 50 anys.
5: Al balcó, en Bana Puigvoltes, cada tarda a partir de les 7 i quan vulguis a l'app i web de la SER.
6: Hi ha moments de la història que ho canvien tot.
7: Els de Ràdio Barcelona han cregut molt oportú que felicitem el Barça des de l'EAJ1.
6: 50 anys de futbol en català a la ràdio.

0: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
1: Esteu aquí per això de la brama?
2: Sí.
0: Ens visita el flamant guanyador del Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Joan Iago, de La Calòrica, ha rebut aquest important reconeixement per La brama del cérvol, que es va poder veure al Teatre Lliure. I a més...
3: La bondad de nuestro padre...
0: Amb un peu a la Mostra de Venècia, Mariona Borrull ens recomanarà el millor en pel·lis i sèries per arrencar el curs.
4: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
5: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Què era això? Què era això?
4: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Les 7, bona tarda. A aquesta hora en marxa encara alguna de les 3 manifestacions independentistes avui a Girona, Amposta i Barcelona. A la plaça Catalunya, on han confluït les dues columnes de manifestants, i ara mateix la Gemma Alegrí. Hola, Gemma.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Segueixen els parlaments, eh?
1: Sí, ara mateix està intervenint el president de l'ANC, Josep Vila. És l'últim que ha de parlar, per tant, suposem que quan acabi aquest parlament acabarà aquest acte.
0: Què diries? Quin ha estat una mica el crit unànim de tots els parlaments?
1: Doncs crits a la unitat. Han demanat això, que l'independentisme torni a unir-se, que recuperi la força de fa uns anys. Han fet referència també a l'1 d'octubre. L'any que ve es compliran 10 anys de l'1 d'octubre de 2017. Per tant, el missatge principal claríssim, unitat. Han demanat unitat sobretot als líders polítics.
2: L'Espanyol ens vol dividits com a moviment i l'extrema dreta ens vol dividir com a societat. Ni uns ni altres ho aconseguiran.
1: Són les declaracions de Xavier Antic, que és el president d'Òmnium Cultural, que a més Anna, deies, demanaven unitat, però també confrontar l'extrema dreta d'Aliança Catalana. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han omplert els carrers de Barcelona aquesta tarda a la manifestació independentista. És una xifra que acabem de conèixer fa molt pocs minuts, i a aquesta hora, com dèiem, milers de persones continuen omplint aquesta plaça. I deixa'm dir-te, les 17:14 puntualment han estat, com deies, dues columnes que han sortit des de dos punts de la ciutat. La columna que s'ha deixat com a present des de la Gran Via amb Casanovas, i la de futur des de Via Laietana i a la Catedral, sota el lema "I soc i som", que també s'ha repetit molt durant aquesta tarda. Una manifestació en què ha transcorregut amb total normalitat, sense incidents, a diferència del que va passar ahir al Fossar de les Moreres.
0: Alegrí, gràcies.
1: Gràcies a tu, fins ara.
0: Una abraçada. Aquest 11 de setembre coincideix amb un aniversari que té molt a veure amb aquesta casa, Ràdio Barcelona. Avui fa 50 anys de la Diada de Sant Boi. No feia ni un any que havia mort el dictador Franco, quan desenes de milers de persones van omplir la plaça Catalunya de Sant Boi amb senyeres, crits de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, i els segadors.
3: En aquest moment, vull dir, es canta els segadors per tots els homes i dones que estan aquí a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat amb aquesta diada de l'11 de setembre. Bon
0: cop de pas! Doncs bé, tot allò, aquell desafiament al franquisme, va ser narrat, com ara mateix acabeu d'escoltar, per Ràdio Barcelona. Un cop més, aquesta ràdio va anar per endavant, i no va ser fàcil. Van caldre moltes negociacions entre el govern civil i el director de la ràdio. Planejava encara la censura i encara hi regnava una mica la por. Així va començar la retransmissió d'aquell 11 de setembre de 1976.
3: Bona tarda, escoltes de Ràdio Barcelona. Els serveis informatius i tècnics de la ràdio estan a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat per a donar compte de l'acte de la Diada de Catalunya. La gent que en aquests moments està a la plaça ha arribat de molts llocs de Catalunya. Ha arribat així mateix de Madrid membres del Comitè Executiu de Coordinació Democràtica, com són el García Trevijano, el Ramon Tamames, el Rico de la Peña i Jaume Ortiz. Estan també, sense cap dubte, totes les polítiques de Catalunya, i hi ha a la plaça també gran quantitat de senyeres i pancartes.
0: Aquesta veu és la d'un redactor dels aleshores serveis informatius de Ràdio Barcelona, estem parlant de 1976, i és la veu d'en Rafa Manzano. Rafa, com estàs?
4: Bon dia, molt bé. Que jove era.
0: Que jove era. T'has reconegut ràpidament, espero.
4: Gairebé no. M'he reconegut perquè sé que hi era allà, però no m'he reconegut la veu.
0: Com ho recordes, de totes maneres? Com recordes aquell moment? Jo diria que una mica de neguit te'l noto.
4: Neguit, perquè, diguem-ne, vam tenir alguna mena de problemes, diguem-ne, s'havia dit que tindríem problemes amb grups de dreta o d'extrema dreta que intervindrien, que no ens deixarien fer la transmissió. Vam pujar a un pis, sembla que era el tercer pis d'un lloc, es van posar un servei de seguretat, molt, molt important, i quan vam sortir al balcó, quan vam mirar a la plaça de Catalunya de Sant Boi, doncs era una mica neguitós, perquè hi entraven persones, i feia un ressol la tarda, i les senyeres al vent, i feia un efecte, diguem-ne, important. Però en aquell moment es va acabar el neguit. ja no hi havia problemes. Allò, aquella cosa començava i ja no parava.
0: O sigui, tu i el cap d'informatius, en Fermín Bocos,
4: Fermín, sí.
0: Estàveu en un... És un balcó, no? Em sembla que a darrere d'on es feien els parlaments, pot ser?
4: Exacte, sí, sí, perfecte. Darrere d'on es feien els parlaments s'havia negociat el lloc, el millor lloc on es podia estar, i vèiem d'esquena els que parlaven i de front tota la gent que estava a la plaça de Sant Boi.
0: Com us havíeu preparat? Perquè hi havia moltes personalitats parlant, hi havia en Miquel Roca, que l'escoltàvem aquest matí a l'Aquí Catalunya també, sí. Recordant. Teníeu molt clar, teníeu consignes de com fer-ho? Perquè és que no s'havia fet. Fèieu en català, era la primera diada després de la mort de Franco, és a dir, tot era nou.
4: Doncs era tan nou que havíem d'apuntar totes les coses que es podien dir, perquè hi havia coses que no es podien dir, perquè com es va fer, com deies abans, Anna, una negociació amb el governador civil, amb el Sánchez Terán. Mm. S'havia fet una negociació de si la cosa pujava el to, nosaltres havíem de baixar-ho, però en qualsevol cas l'important era que hi érem allà, que Ràdio Barcelona hi era allà i que Ràdio Barcelona es convertia en l'emissora, diguem-ne, capdavantera d'aquell moviment a Catalunya.
0: Clar, ultrapionera. Ara que deies coses que es podien dir o que no, hi ha un moment que és fantàstic. Jo m'he escoltat molts trossos perquè se'n va fer un especial, que després l'escoltarem. Per exemple, no era tan fàcil calcular la gent de la plaça. Tu li preguntes a en Fermín Bocos com has fet els càlculs. Ell deia això.
3: Bé, tenint en compte que la plaça de Catalunya on es desenvolupa aquesta manifestació és gairebé rectangular, amb unes dimensions aproximades de 115 per 150 metres, és a dir, traduït a metres quadrats uns 17.250, si calculem que en un metre quadrat hi caben 4 persones, podríem dir que a la plaça podrien cabre unes 80.000 persones. Encara que la plaça no estigui del tot plena, si tenim en compte, repeteixo, que els carrers que l'entornen, que l'envolten, també hi ha molta gent, podríem dir, i aquesta és una xifra lògicament aproximativa, que en aquests moments hi ha vora de 60-65.000 persones. Ara bé, la gent continua arribant.
0: Clar, jo no sé si notes que... Tu pots explicar, Rafa, per què comença molt decidit dient hi ha 80.000 persones i de sobte se'n menja 20?
4: Sí,
0: què
4: perquè...
0: Què estava passant?
4: Perquè per ordres internes, diguem-ne, les persones que s'encarregaven del govern civil de seguir aquesta concentració em van enviar un missatge que dient baixa, baixa, baixa. I jo li deia al Fermín a la mà, baixa, baixa, baixa. I el Fermín em va interpretar perfectament.
0: És a dir, que de sobte eren 80.000 i van passar a ser 60.000 i menys. Em sembla que encara va baixar més durant la retransmissió.
4: Sí, sí, sí. Si em fan una troca amb la mà així, baixem a 250.
0: Clar, quan al final van ser, i ja surt arreu, van ser 100.000 persones.
4: Sí, sí, sí. No, impressionant. Era impressionant. Doncs la plaça estava plena i els voltants també, és a dir, 80, 100.000 persones perfectament hi eren.
0: Vosaltres, la censura, nosaltres estàvem repetint que al final vau poder dir el que volíeu, excepte aquests detalls, sí. Però hi havia censura, és a dir, en algun moment, si haguéssiu dit alguna cosa, hi havia la tècnica de parar aquella gravació?
4: Sí, sí, perquè les negociacions amb el govern civil, doncs es va esbrinar una forma de que allò es podia tallar en qualsevol moment quan digueren el control central talleu. Que és el tècnic era el Manuel Cornejo.
0: Sí.
4: Manuel Cornejo va inventar un sistema perquè, clar, en aquell temps no hi havia retardadors i aquestes coses, sinó que entrava per un magnetofon, donava la volta i sortia i el so sortia per un altre magnetofon. És a dir, que hi havia un espai de 25-30 centímetres de cinta entre que nosaltres parlàvem i que sortíem a l'aire. És a dir, hi havia 15 segons, 20 segons d'aturada que el Cornejo podia posar l'estisora i tallar.
0: És el que es deia el bucle, no?, amb els dos magnetofons. Anava en bucle, em sembla, d'una a l'altra, no?
4: Exacte, sí, sí, sí, sí. Hi havia dos magnetofons i ja et dic que hi havia 10, 15 segons de diferència entre un i l'altre.
0: En aquells moments, Rafa, no sé, el 76, no ho he calculat jo, espero fer-t'ho calcular ara, eres molt jove, no? Feies aquella retransmissió, eres jove, no sé si eres conscient de la importància de que allò seria recordat i que avui, 50 anys més tard, se n'estan fent commemoracions arreu.
4: No, la veritat que no. No, la veritat que no, i et diré per què, perquè... diguem-ne, per nosaltres sí que era un element important i estar allà i sentir-se una mica, no protagonista, sinó acompanyant d'aquell acte, no? I la veritat és que no. Després, sempre passa, fas les coses i un 10, 15 hores després, un dia després, te n'adones de la importància del fet que vas participar, no? Però en aquell moment no, estaven tan preocupats. Primer, el meu català, com es pot veure, doncs no era gaire dient. I era pensar tot el que havies de dir, anar amb cuidado, mirar qui parlava, qui no parlava, el càlcul de gent, mirar per la cantonada, aviam si tot funcionava bé, si el servei de seguretat et deia amb el dit gros així que tot anava bé, que no ens preocupéssim. Però després sí, un dia després, hores després, sí te n'adones que havies participat en un fet molt important.
0: Una figura clau va ser el director de Ràdio Barcelona,
4: sí,
0: d'aleshores.
4: Home, el Manuel Terán.
0: El Manuel Terán, que retrata-lo una mica, perquè ell és el que va haver de discutir amb el governador civil,
4: sí,
0: que es deia Sánchez Terán. No eren família, compartien
4: no,
0: aquest
4: no.
0: Terán. Però va ser molt important la tasca de Manuel. Què en diries?
4: Va ser molt important, no només per aquell fet, sinó per Ràdio Barcelona i per la Ràdio Espanya en general. Manuel Terán venia del comitè de programes de la UER, de Ginebra, i va arribar a Ràdio Barcelona amb un tarannà obert, pluralista, trencant, diguem-ne, totes les estructures radiofòniques que hi havia en aquell moment, no? I el Manuel Terán era un home... No sé si és viu o no, però si ho és, si està, diguem-ne, era el tipus més important que va tenir la ràdio a Catalunya. Tenia un sentit pluralista de la vida, era un home, diguem-ne, com dirien a Bèlgica, sodes d'esquerres, i va entendre perfectament el que era el tarannà de Catalunya i el que va fer a la ràdio, que va ser molt important, va ser encaixar el tarannà de Catalunya amb el sentit de Ràdio Barcelona.
0: Clar, imagina't pilotar una ràdio en plena transició, que és el que dèiem, no feien ni un any que havia mort Franco, és a dir, que s'havia,
4: sí,
0: de ser agosarat i s'havia d'apostar fort.
4: Ell ho va fer sempre, ho va fer sempre als programes. Jo me'n recordo que a la tarda va inaugurar un programa que es deia Onda Nueva, i tan nueva, perquè era un programa que presentava Joaquim Maria Pujal. I allà estava amb el Fermín Bocos, estava el Gerardo González, l'Àlex Baldomà, Marisol Castillo, Núria Ribó,
0: sí,
4: i era jo també. I era un programa, diguem-ne, de ruptura amb el que tota la ràdio s'havia fet fins al moment. I després va fer una negociació molt important amb la SER a Madrid. Va ser un moment en què la SER tenia dues capçaleres, Madrid i Barcelona. I Barcelona va començar a fer l'informatiu de les 8 de la nit.
0: Mm.
4: L'informatiu de les 8 neix a Ràdio Barcelona, el feia Fermín Bocos, al principi, jo gairebé pràcticament al final, i era un programa on, gràcies a les idees que ens va donar a Manuel Terán, doncs vam incorporar molt de la ràdio francesa especialment i la ràdio anglesa. Per exemple, a la ràdio espanyola no es posaven els talls de veu.
0: Ah, no?
4: Nosaltres vam ser els primers que es posaven que posaven talls de veu, com es feia a França, no? I no, es feia les entrevistes completa. Jo, senyor ministro, dígame usted no sé què, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tres preguntes, muchas gracias, señor ministro, o señor no sé què, o señor no sé quan. I nosaltres, gràcies a ell, vam començar a fer què ens ha dit el ministre, què és l'important que ens ha dit, doncs, aquest tros i aquest tros. Al principi se'ns deia que nosaltres érem uns manipuladors de la informació perquè no trèiem tot el que s'havia dit el ministre.
0: Que éreu manipuladors?
4: Sí. Clar, perquè... El costum era posar tota l'entrevista,
0: sí,
4: i nosaltres ens posàvem un o dos talls d'aquella entrevista. Llavors, què ens deien? Escolta'm, vosaltres no poseu tota l'entrevista, només poseu el tema que ens interessa. I nosaltres, en visió periodística, el que dèiem era no posem el que ens interessa, posem el que de veritat és important.
0: Uau. Clar, no només va arriscar-se, diríem, amb el tema de la Diada, bueno, arriscar-se a negociar, sinó que estem celebrant també l'altra fita periodística, la primera retransmissió de futbol en català del mestre Puyal. Tot això passava a Ràdio Barcelona. Sembla que aquí ens estem tirant flors, però és que va ser pionera en tots els sentits, la ràdio.
4: Sense cap dubte. Ràdio Barcelona va ser, en aquells moments, suposo que també ara, va ser una capdavantera de... primer de la informació a la ràdio, que va sortir dels festivals, allò de la flor de no sé què i no sé quantos, i vam sortir i vam començar a trepitjar el carrer. Mira, et diré una cosa, vam incidir tant amb la situació que l'11 de setembre, quan ens van tallar la transmissió, perquè al final ja algun dels oradors va anar més enllà del que s'esperava, llavors el governador va dir, aquí s'acaba, pum, tallem, es va dir despedir, vam despedir, però l'Estac, que era el sindicat dels taxistes, sí, va fer una cridada pel radiotaxi i es van presentar a la porta de Ràdio Barcelona un fotimer de taxis per defensar aquella transmissió pensant que els grups d'extrema dreta havien invadit la emissora i havien tallat la transmissió.
0: I van anar-hi perquè no passi res. De fet, no us va passar res. És a dir, sí que va haver-hi... Hi havia l'amenaça, però al final no...
4: No res. Però em va semblar aquesta seguida de l'Estac, em sembla que es deia. Era el sindicat de taxistes, que van anar a la ràdio a defensar la ràdio o perquè van pensar que quan es va tallar la transmissió, algun grup d'extrema dreta estava a la ràdio tallant la transmissió, impedint que continuessin.
0: Rafa, és mítica, abans es citaves totes les persones que treballàveu aquí, no, amb la Maricel Castell o el Manel Borrell, era mítica aquella redacció.
4: Sí,
0: era molt potent,
4: sí, sí.
0: Sempre s'ha dit.
4: Sí, perquè a més, saps què passa? Que va coincidir en un moment que érem tots jovenets, que pràcticament era la nostra primera tasca. Jo venia de la premsa del moviment, jo venia del diari de premsa de Barcelona. Tothom, el Mariano Palacín, el Pedro Palacios, tothom va entrar, diguem-ne, sortint de les escoles de periodisme, que no hi havia facultat encara, de les escoles de periodisme. I va ser, diguem-ne, un impuls brutal. Era gent nova fent una ràdio que el Manel Terán va fer que fos una ràdio nova.
0: Que fos una ràdio... No, és que t'havia perdut. Rafa, ara estem parlant i molts oients de la Sera, la Força, es deuen preguntar. Està parlant Rafa Manzano i s'estan preguntant, estem parlant del Búho?
4: Sí.
0: D'un dels col·laboradors d'Estrelles de l'Iñaki Gabilondo? Sí. És el Búho, i deixa'm dir que tots escoltaven, perquè eres un pou d'informacions sucoses, sempre deies allò de le cuenten al Búho o, mira, escoltem això, o me insisten fuentes,
5: que hasta el momento no me han dejado caer, que esta vez sí, que esta vez va de verdad. Me aseguran que esta vez sí se va a hacer de forma oficial y que el príncipe don Felipe tiene ya pareja y se apunta a boda. Me cuentan que es una joven muy conocida, conocidísima, aunque desde luego por la seriedad de su trabajo no supone ese conocimiento público traba alguna.
0: Rafa, es que va ser, yo creo que va ser dels primers que vas dir, aleshores el príncep Felip té novia, té parella.
4: Sí, jo sabia, jo feia tot tipus d'informació, especialment informació política i informació econòmica al programa de l'Iñaki. I, diguem-ne, per aquella vegada, diguem, em va caure a la butxaca aquesta informació. I jo abans ja havia notat algunes coses del llavors príncep, de sortir amb noies i companyia, però tothom té dret a tenir una nòvia i això no té cap mena d'implicació a la vida política espanyola. Però quan vaig saber lo de Letícia, doncs allò sí tenia importància. No parlàvem d'una nòvia, sinó parlàvem de la futura reina d'Espanya. I per això ho vaig contar, sí.
0: Tothom s'ha preguntat tota la vida d'on eren les teves fonts, que eren or pur. Les conserves? Com t'ho feies, Rafa?
4: Doncs amb moltes caixes de bombons, moltes flors... i molts cafès i molts whiskies i moltes xerrades. Jo, per exemple, tenia, ara ho puc dir perquè ja estarà jubilada, jo tenia una persona a Moncloa, una dona que era una conserge, que em passava quantitat d'informació. Després tenia Telefònica, també tenia molts puestos, i jo, doncs, tenia més dones que homes. Ara un dia m'has fet caure. Tenia més dones que homes d'informació. Moltes secretàries, i que em donava molta informació, i després els polítics. Especialment els polítics del mateix partit. Dins del mateix partit, com que hi havia allò que es diu ara, allò, sensibilitats distintes,
0: sí.
4: Doncs sempre un em parlava de l'altre. I jo tenia, en aquest sentit, teníem els partits, tenia molt bona relació amb totes les bandes, en la qual cosa sempre m'explicaven coses.
0: Em sembla meravellós, i que ho hagis dit, que ja que està jubilada, que una conserge de la Moncloa arxivava moltes de les teves pesquisses que li explicaves a l'Iñaki. Jo sé que fas esgrima, ara...

0: parella. Després, distància. Això ho diu molt l'Iñaki, que és una història de Schopenhauer, que és la relació entre... Com es diu? Porcospins en català? Porcospins?
1: Sí.
0: Com es diuen?
1: Porcospins. Ara m'has enganxat. Porcospins es diu, eh? Ara m'has enganxat. M'ho estan buscant.
0: Bueno, doncs, allò... tan a prop per donar-se calor i tan distants com per no punxar-se en les punxes.
1: Que bo.
0: Doncs això és molt important també, tan a prop del contrari com tan distant com perquè no faci un fons i et toqui amb la punta del floret.
1: Veus,
0: no?
1: Porcospins, es pot dir, es pot dir.
0: Porcospins, oh. I, menys mal. I llavors, Diana, amb el periodisme igual, tan a prop de les fonts, tan distant com per això no... diguem-ne, no ens supegui amb la teva voluntat d'explicar les coses. I després, tan important és anar a esgrima, tant anar endavant com enrere. O sigui, que es diu marxar i romper, no?
1: Veus.
0: Marxar i trencar. I el periodisme també és molt important, això. Marxar quan busques alguna cosa i trencar quan veus que allò, diguem-ne, és menys important que el mal que li faràs a una persona.
1: Bueno, gran lliçó de periodisme. Rafa Manzano, el buo periodista que fa 50 anys va retransmetre per Ràdio Barcelona la Diada Històrica a Sant Boi de 1976. Gràcies, que ha estat un plaer tenir-te al balcó, Rafa. Una abraçada.
0: Adéu, Anna, moltes gràcies.
1: Adéu. Gràcies. Adéu.

0: Carbó, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Diada amb temperatures agradables, no?
1: El temps que ha fet avui és el mateix que repetirà durant el cap de setmana, tan sols amb alguns petits canvis. Però, en general, ens espera un dissabte i un diumenge, amb moltes hores de sol. Encara farà fresca a les nits, sobretot a l'interior, ja no tant arran de costa, on no baixarem dels 20 graus. I durant les tardes farà una mica més de calor que avui. De manera que demà seran més les poblacions que passaran dels 30 graus a la major part de Catalunya màxima és això, al voltant dels 30. Però amb l'afegit demà d'un increment de la humitat que farà augmentar la sensació de xafogor i també els núvols. De fet, entre demà al matí i primeres hores de la tarda, aquests núvols es compactaran el suficient com per deixar alguns xàfecs a la costa i peritoral de Barcelona. Molt localitzats, poden ser intensos, però de curta durada, de manera que no acumularien molta aigua. I el diumenge vindrà marcat també per la presència del sol i temperatures encara una mica més altes. De fet, fins a mitjans de la setmana vinent, les temperatures continuaran pujant.
0: Gràcies, Carbó.
1: Que vagi molt bé.
0: Núria Vilamala, en ren 10 segons. Ja agradaria del balcó, digue'm què fas.
2: I farem un contingut molt especial. Anna, el dia de la Diada analitzarem el vincle del Barça amb Catalunya i el català amb el Toni Padilla.
0: Ets la millor, gràcies.
2: Una abraçada.
0: Dos minuts i escoltem l'especial de Sant Boi i seguidament en Basses, on de nou Ràdio Barcelona va ser pionera en la primera retransmissió del mestre Puyol.
3: El balcó.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
5: valorado
4: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra.
5: Valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Zoran Mamdani se convirtió en el primer alcalde socialista de Nueva York hace ahora 8 meses. Su obsesión es mejorar la vida de la clase trabajadora. El efecto Mamdani se siente en la ciudad, pero también en el Partido Demócrata de Estados Unidos. El País Semanal entrevista a Mamdani en Nueva York. El País Semanal, este domingo con El País.
8: Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
9: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
0: Ara sí, al balcó escoltarem el programa especial que Ràdio Barcelona va emetre fa 25 anys, el 2001, per commemorar la Diada de Sant Boi, la primera des de la mort de Franco. Avui en fa 50.

0: aquesta retransmissió, una bona ocasió, jo crec, per explicar la importància d'aquella gesta en tots els sentits, també periodística, que fàcil, com comprovareu, no va ser. El nostre company de documentació, Xavi Sánchez, va codirigir aquest especial de Ràdio Barcelona. Xavi, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: No podem explicar massa, ja ho fan els protagonistes d'aquest especial que vau fer. Hi ha periodistes, hi ha historiadors, càrrecs polítics de l'època, hi ha el director de Ràdio Barcelona aleshores, el governador civil d'aleshores, que per cert compartien cognom.
1: Sí, el segon cognom, un és García Terán i l'altre és Sánchez Terán.
0: Sánchez Terán. El primer que vull dir és que jo ara deia que es va emetre el 2001, però clar, aquell dia l'havíeu d'estrenar, però va ser el dia dels atemptats de les Torres Bessones, sí, no estàvem per res més.
1: Estava previst, doncs clar, per l'11 de setembre del 2001, que és quan es complien els 25 anys, però bueno, va haver un fet molt, molt important a Nova York. Naturalment tota la programació de la cadena SER es va aixecar, inclosa la nostra, la programació de Ràdio Barcelona, i l'especial, que estava pensat d'una hora, es va emetre posteriorment, un diumenge a la nit, una miqueta d'amagatotis, i molt retallat, només de mitja hora.
0: Quina il·lusió, doncs, escoltar-lo avui. I surten molts noms, ara ho dèiem, tots coincideixen en la transcendència d'haver-ho pogut narrar. I Ràdio Barcelona, a més, era la triada, l'escollida.
1: Era l'escollida. Va ser molt complicades les negociacions perquè es pogués fer. Era tan complicat que el governador no va voler que es fes a Barcelona. Es va triar a Sant Boi pel simbolisme de Rafael Casanova, etc. I des del primer moment qui estava pensat, el mitjà que estava pensat per retransmetre era Ràdio Barcelona.
0: Que estiguin atents els oients, per mi és de les coses que m'agraden més de l'especial, tot el tema de la censura. És a dir, s'estava retransmetent i gravant, diríem, el sistema era molt diferent del que tenim ara, i no va haver-hi censura, però tot estava preparat perquè, si calia, pam, allò s'aturava.
1: Tot estava preparat, hi havia un petit sistema de delay, que diríem ara, s'enregistraven unes bobines, i amb una diferència de segons o un minut, llavors s'emetia en directe. Bé, en directe, amb un fals directe, amb aquest decalatge de 30 segons, un minut, minut i mig. I llavors hi havia un representant del Ministeri d'Informació i Turisme, pendent de tot el que es deia i com es deia, i si en algun moment determinat s'havia de tallar per qualsevol cosa, o pel que es deia durant els parlaments, o pel que podien dir els periodistes que estaven allà a Sant Boi, o per si passava qualsevol cosa, perquè també hi havia una molta preocupació per la seguretat, hi havia amenaces, es va haver un intent, es va dir, d'amenaça de bomba.
0: Els ultras d'aleshores.
1: Els ultras d'aleshores, tot va quedar en res. De fet, l'Assemblea de Catalunya, que qui organitzava el tema, tenia un servei de seguretat propi per evitar que hi haguessin problemes.
0: Tot això queda explicat en aquest especial. Xavi Sánchez, felicitats. Mira,
1: gràcies.
0: 25 anys més tard,
1: després
0: l'escoltem, 50 anys d'aquesta manifestació a Sant Boi que va retransmetre a Ràdio Barcelona. Gràcies, Xavi.
1: Bona diada.
0: Escoltem-lo.
2: La Diada del 76, un programa dels serveis informatius de SER Catalunya.
3: Catalunya triomfant.
4: Em dic Armand Balsebre, actualment soc professor de ràdio de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del punt de vista radiofònic, la significació de la retransmissió de la Diada és molt important, vist des de la perspectiva del nostre present, perquè va suposar l'inici del canvi.
5: Rosa Franquet Calvet, catedràtica de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. En realitat, per contextualitzar una mica el paper de la ràdio, ens hauríem de remetre a la mort del general Franco, que es produeix doncs, el novembre del 75, i a partir d'aquí es viu una situació una mica ambivalent per als mitjans de comunicació, sobretot per al mitjà radiofònic. Per un costat, no hi ha una llibertat d'informació. Fins aquell moment no es podia fer informació, només Ràdio Nacional tenia l'exclusiva de fer la informació radiofònica.
6: Joan Castelló Rovira, que era director de programes de Ràdio Barcelona, a les dades de les que vosaltres esteu parlant ara, del 75-76. Per parlar de l'11 de setembre del 76 a Sant Boi, és indispensable el que ens situem a l'edat exacta amb el que venia abans i amb el que va venir darrere. És a dir, sortíem del 75 de la mort de Franco.
7: Atención españoles. Habla el ministro de Información y Turismo, don León Herrera y Esteban.
8: Con profundo sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su excelencia, el generalísimo, acaba de fallecer...
6: Al 76 ens trobem tots plegats amb una gran il·lusió, amb ganes de fer coses noves, amb ganes d'inventar un país, perquè no funcionàvem com a país ni el teníem, no teníem estat, no teníem autonomia, hi havia un crit solemne que tothom deia pels carrers de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia.
3: Soc Pere Isàs, soc historiador. Els governadors civils del franquisme, i de fet, encara que el dictador havia ja desaparegut, l'estructura política-administrativa de l'Estat continuava intacta, i per tant el governador civil a cada província concentrava les seves mans de manera legal i de fet, un poder molt gran.
9: En el boletín oficial de l'Estado número 12 de 14 de enero de 1976 aparece publicada la siguiente disposición. Presidencia del Gobierno. Decreto 20/1976 de 9 de enero, por el que se nombra gobernador civil y jefe provincial de Barcelona a don Salvador Sánchez Terán Hernández.
10: Y a mediados de julio, no puedo precisar quién fue, pero ya me empezaron a llegar noticias al gobierno civil de que las fuerzas políticas, fundamentalmente el Consell de Forces Políticas y la Asamblea de Cataluña, pensaban pedir la celebración de la Diada.
11: Jordi Carbonell i de Ballester, representant de l'Assemblea de Catalunya, que li va ronçar el molí a ell i al Martín Villa, el Rodolfo Martín Villa era el ministre de la Governació. I, esclar, el governador de Barcelona, la primera cosa que va fer va ser telefonar i, Rodolfo, mira què em trobo.
12: Manuel Terán, director de Ràdio Barcelona el 1976. Hi havia molta gent que estava lluitant d'una manera molt aferrissada perquè l'acte en si es pogués fer possible. Doncs aquesta va ser la negociació dura que va portar el governador Sánchez Terán. Una vegada complerta aquesta negociació, la negociació particular amb la gent que havia de retransmetre l'acte va ser més fàcil i pràcticament no va haver negociació.
13: Soc en Rafael Manzano i en aquell moment era redactor dels serveis informatius de Ràdio Barcelona.
14: Manuel Terán va ser l'home que va girar la ràdio, la va posar al servei de la ciutat i al servei de les idees democràtiques.
15: Fermín Bocos, jo l'11 de setembre del 76 era el cap d'informatius de Ràdio Barcelona. Manolo Terán és un gran periodista que havia treballat fora d'Espanya, que havia estat un represaliat, era un home que havia lluitat, que havia intentat, des de la seva perspectiva d'home liberal i d'esquerres, havia intentat, diguem-ne, portar la novetat, la modernitat a la ràdio, i havia tingut algunes, diguem-ne, dificultats.
5: Rosa Franquet Calvet, catedràtica de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Era una de les primeres vegades que reivindicava doncs, l'Estatut d'Autonomia, que reivindicaven els drets nacionals, i aleshores Ràdio Barcelona va enviar professionals precisament perquè donguessin fe d'aquest acte.
16: Bona tarda, escoltes de Ràdio Barcelona. Els serveis informatius i tècnics de la ràdio estan a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat per a donar compte de l'acte de la Diada de Catalunya. La gent que en aquests moments està a la plaça ha arribat de molts llocs de Catalunya, ha arribat així mateix de Madrid membres del Comitè Executiu de Coordinació Democràtica, com són el García Trevijano, Ramon Tamames, el Rico de la Penya i Jaume Ortiz. Estan també, sense cap dubte, totes les polítiques de Catalunya i hi ha a la plaça també gran quantitat de senyeres i pancartes. En aquests moments el nostre company Fermín Bocos acaba de fer una ràpida suma dels homes i dones que estan en aquest moment a la plaça de Catalunya.
17: Bona tarda. Bé, tenint en compte que la plaça de Catalunya on es desenvolupa aquesta manifestació és gairebé rectangular, amb unes dimensions aproximades de 115 per 150 metres, és a dir, traduït a metres quadrats uns 17.250, si calculem que en un metre quadrat hi caben 4 persones, podríem dir que a la plaça podrien cabre unes 80.000 persones. Encara que la plaça no estigui del tot plena, si tenim en compte, repeteixo, que els carrers que l'entornen, que l'envolten, també hi ha molta gent, podríem dir, i aquesta és una xifra lògicament aproximativa, que en aquests moments hi ha vora de 60-65.000 persones. Ara bé, la gent continua arribant.
13: Veritablement. Soc en Rafael Manzano i en aquell moment era redactor dels serveis informatius de Ràdio Barcelona. Jo me'n recordo que el Fermín deia, doncs hi ha aquí doncs, 50.000 persones que estan aquí, són aquí a la plaça, i llavors sonava aquella barat, prrrip, prrrip, llavors agafava l'Oroz i deia, sí, i llavors vam fer amb la mà, que baixis, que baixis. I llavors, bueno, no hi ha 50.000 persones, hi ha 30.000 persones, prrrit, prrrit, que baixis, que baixis. I estava el secretari del governador, el que estava a Ràdio Barcelona, i és el que anava dient, no poden ser 30.000, no poden ser 20.000, perquè hem quadriculat la plaça i entra tanta gent i tal, no?
10: Salvador Sánchez Terán, el año 1976, era governador civil de Barcelona. ¿Cuántos asistieron? Pues yo puedo decir lo que hice. Yo, como sabía que eso iba a ser una polémica, ordené a la Jefatura Superior de Policía que un helicóptero de las fuerzas de seguridad sobrevolara San Boi y antes del acto sacara la foto. La plaza estaba repleta. Hice ampliar la foto y sobre la mesa de mi despacho, yo que soy ingeniero con un cartabuño de escuadra, hice la cuadrícula, medí 7 o 8 cuadrículas, se veían perfectamente las cabezas, conté y multipliqué por el número de cuadrículas.
4: Em dic Armand Balsebre, actualment soc professor de ràdio de la Universitat Autònoma de Barcelona. Era simplement narrar el que vèiem. El que vèiem i posar el micròfon i deixar parlar la gent que parlava i les coses que es deien, simplement això.
16: Parlaran amb aquest acte de la Diada de Catalunya Miquel Roca Junyent, Octavi Saltor i Jordi Carbonell per aquest mateix ordre. Fa una calor realment terrible. Penso que 28 o 30 graus. Es pot dir que s'està suant socialisme amb aquesta Diada de Catalunya.
18: Manuel Cornejo, que en aquella época era técnico de sonido de Radio Barcelona. El señor Terán, el director, que espera al gobernador civil y no llega, hay un momento que baja al estudio y cuanto que aparece por la puerta del estudio, lo que oye en el monitor es «Ciudadanos de Cataluña, visca la Asamblea de Cataluña», y se queda pálido, me coge un hombro, me mira fijamente los ojos y me dice «Manolo, ¿está saliendo por antena?».
19: ¡Visca la Asamblea de Cataluña! ¡Visca!
10: Salvador Sánchez Terán, el año 1976, era gobernador civil de Barcelona. Y ya que estaba autorizado, pues cuando se trasladó ya a un sitio donde pudieran hacer miles de personas, pues yo mantuve el compromiso de que se pudiera transmitir a toda Cataluña el acto desde la Plaza de Cataluña de Sant Boi, reservándome el derecho de si, porque también acordamos que yo conocería el texto de los discursos, o por lo menos la línea fundamental de discursos, y si alguno entraba en líneas que eran anticonstitucionales o antileyes fundamentales, por decir así, yo me reservaba el derecho de pedirle al director de Radio Barcelona que suspendiera la emisión, cosa que ocurrió.
12: Manuel Terán, director de Radio Barcelona el 1976. Encara que totes les manifestacions i tot el que passava i tot el que feia un mitjà informatiu com Radio Barcelona era absolutament coherent i vist ara gairebé innocent, tot els feia molta por, moltíssima por.
18: Manuel Cornejo, que en aquella època era técnico de sonido de Radio Barcelona.
20: Joaquín Uroz Ferris, de la dinastía de los Uroz en Radio Barcelona.
18: Joaquín me mandaba el sonido en directo, yo lo grababa en el estudio C con todas las anotaciones de cortes, y cuando esto estaba hecho, la cinta esta
20: se reproducía
18: en el estudio de abajo, que estaba Javier Uba, que es el que daba continuidad a todo eso. Y cuando tardábamos en montar la cinta, pues él amenizaba con lo que podía, con Manuel Borrell, supongo, porque
20: Manuel
18: en directo
20: improvisa de
18: bucle de media hora, en directo nada. Decíamos que era en directo, naturalmente, pero era un bucle de, vamos, las bobinas de 30 minutos, 360 minutos.
20: O sea, que se acaba en una bobina y va a pasar en otra.
6: Joan Castelló Rovira, que era director de programes de Ràdio Barcelona a les dades de les que vosaltres esteu parlant ara, del 75-76, i van tenir que negociar molt. Al final vam arribar amb un compromís, i era que no teníem remei que acceptar-lo. Vam fer un bucle. I el bucle, pels que, no sé, pels oients, bé, tu els hi explicaràs millor, els oients han de saber que si poses dos magnetofons i fas i deixes que la cinta circule durant 30 segons, 40 segons, un minut, pots aconseguir que aquella retransmissió pugui ser bloquejada en un moment donat sense que ningú se n'enteri. Això és el que ens van veure obligats de fer. Ens van obligar a fer-ho. I recordo que el delegat d'Informació i Turisme estava assegut al control, crec recordar que potser hi havia Manolo Cornejo, Manolo Terán, i jo exclusivament, i el delegat d'Informació i Turisme, que ho tutelava absolutament tot. I tenia el dit posat a la cinta per si s'havia de parar.
19: Catalans, l'acte d'avui és molt important. Tots som conscients que avui ens rellencem cap al futur. Avui reprenem la història del nostre poble. I com el camí que ens queda fer encara serà molt difícil, que sigui el record d'avui un record d'exigència, un motiu d'estímul, una voluntat de coratge.
1: Llorenç Gomis, i llavors aquell setembre del 76 era president de l'Associació de la Premsa. Era també subdirector de Vanguardia. De fet, la transmissió radiada era una projecció universal de l'acte, o sigui, que tothom pogués sentir el que deia Saltor, el que deia Roc, el que deia Carbonell, les reaccions de visques o de crits. Era una manera de que l'acte, tot i no celebrar-se a Barcelona, tingués un abast molt, molt general.
19: Des de la fosca desolada de l'exili, el president Companys, que moriria màrtir, ho va dir: tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer!
4: Em dic Armand Balsebre, actualment soc professor de ràdio de la Universitat Autònoma de Barcelona.
21: No es va voler deixar a possibles interferències d'última hora la sorpresa i la garantia d'una bona retransmissió, i el que van fer és situar-nos en un edifici a l'esquena de la tribuna dels oradors per tal de que es poguessin fer connexions per cable des d'aquest edifici, una centraleta telefònica que es va instal·lar allà amb els micròfons dels oradors i després, lògicament, amb l'emissora per la difusió de l'acte.
20: Joaquín Urón Ferris, de la dinastía de los Uroz, en Radio Barcelona. Fuimos a ver unos señores muy amables que habían en una casa de enfrente y a ver si nos dejaban colocarnos en el balcón, porque desde el balcón, cuando vinieran los locutores, los informadores pudieran ver la situación, estar al cuidado de que no pasara algo, porque se estaba previsto que Fuerza Nueva y algunos pues vinieran, cosa que ocurrió después,
18: sí,
20: que con cadenas se liaron allá hasta Cazo Limpio.
22: Miquel Sellarés i Perelló, vaig ser fundador de Convergència Democràtica i sobretot que vaig ser un dels fundadors de l'Assemblea de Catalunya. Una cosa que va ser important a Sant Boi va ser que per primera vegada els serveis de seguretat de la clandestinitat col·laboraven colze a colze amb la policia franquista per aconseguir d'igual a igual que l'acte de Sant Boi anés bé. Per primera vegada ens vam veure la cara amb aquells que, si els havien vist alguna vegada, els havien vist, doncs, els maltractaments a les comissaries, o jo, en el meu cas, els havia vist en llargs interrogatoris, o ens havien vist, doncs, veient l'enemic. Doncs ens trobàvem, caminàvem junts, fins i tot preníem una cervesa, una Coca-Cola, el que fos, junts, i planificàvem que allò sortís bé.
23: Jorge Trías Sagnier tenia 28 anys y era el secretario general de la Lliga de Cataluña. La policía prácticamente, vamos, no tuvo que intervenir absolutamente para nada, y bueno, y todo se desarrolló en paz y tranquilidad, ¿no?
20: Joaquín Urón Ferris, de la dinastía de los Uroz, en Radio Barcelona.
18: Manuel Cornejo, que en aquella época era técnico de sonido de Radio Barcelona.
20: En esto, escuchando por radio, pum, se para la radio, no se oye nada. Digo, oye, eso es que les han metido una bomba,
18: sí,
20: o han venido, los han parado, algo ha ocurrido.
18: Sí, hubo amenazas.
20: Inmediatamente,
18: sí,
20: doy golpes de magneto para ver que el del control central me salga y me diga lo que ha pasado. No me contestan. Digo, esto es que algo, los han llevado detenidos, o algo ha pasado, no puede ser, venga a llamar, y es que resulta que hubo un técnico tan inteligente, entonces de mantenimiento, que quitó las baterías y, para no tener cuidado de las baterías cada vez, hizo un rectificador de corriente continua y lo puso a la magneto, y entonces iba alimentada por corriente. Y como se fue la corriente en caspe, tampoco iba a las órdenes.
18: Pero él, claro, él no lo sabe porque estaba en Sant Boi, pero en caspe lo que pasaba en aquellos momentos es que se había ido la luz, había habido una amenaza de bomba y teníamos un piquete de gente que buscaba explosivos que asustaron a Javier Ubá, que estaba en el estudio.
20: Claro, pero yo digo, que... algo les ha pasado, les han puesto una bomba, algo, porque digo, no puede ser que no me salgan por la magneto, porque la magneto siempre, aunque no hubiera corriente, por la magneto nos comunicaban qué ocurre, ocurre esto, lo otro. Sí, sí. Y como la teníamos precisamente para esas órdenes...
0: Jordi Carbonell i de Ballester, representant de l'Assemblea de Catalunya. Va ser magnífica. Però van tenir centenars i centenars de col·laboradors, gent que van anar a fer el que els diuen, vigileu aquí, mireu allà, mireu que no hi hagi atacs, aviseu de seguida, estaven en contacte. I ells també estaven en contacte amb la Guàrdia Civil, perquè era un acte organitzat. I hauria anat molt malament el règim que un acte autoritzat hagués estat interromput per, doncs, per aquests rapats, que aleshores no ho eren de cap rapats, però que eren gent de força nova que haguessin atacat allà. Tot allò estava vigilat.
22: Miquel Sellarès i Perelló, vaig ser fundador de Convergència Democràtica i sobretot que vaig ser un dels fundadors de l'Assemblea de Catalunya. Cap d'una estona m'arriba una noia amb el braçalet del Servei de Seguretat. Em diu... Jo em deien Jaume, perquè el meu nom de guerra era Jaume. I Jaume diu, escolta, diu, estem guardant el generador, cara d'electricitat. Diu que ens en podem anar. I la gent que hi ha al repetidor se'n pot anar. Jo no m'havia oblidat de 30 nois i noies que no havíem sentit l'acte, que no havíem vist res, sinó que estaven amb unes certes defenses, doncs guardant un repetidor, guardant un generador a metres i metres, a centenars de metres de la plaça aquella, perquè no ens poguessin boicotejar. I aquells nois no van abandonar el seu lloc. Tothom se'n va anar de Sant Boi, i per la meva irresponsabilitat de no recordar-me'n, doncs els vaig deixar allà durant 3 hores. Però em sento orgullós d'aquella gent, d'aquells 30 nois i noies que van aguantar allà i que no van abandonar la seva posició. Ara, avui, mare meva, avui al cap de 10 minuts ja seríem fora.
19: Ja mai més ningú ens dirà com i on hem de celebrar aquesta diada. L'any que ve, Catalunya serà una festa. Tot el poble, als carrers, a les places, les omplirem de gom a gom, sentint-nos finalment lliures en una Catalunya lliure i democràtica.
12: Manuel Terán, director de Ràdio Barcelona el 1976. La gent del poble, la gent del carrer, i al costat de la gent del carrer els mitjans informatius que volen estar a aquest nivell van sempre molts metres per davant de la realitat dels polítics, que els polítics, més que un esforç d'incorporar-se a la realitat, ara, fa 25 anys i sempre, intenten frenar aquest desenvolupament verdaderament frenètic que hi ha al carrer i concretament als mitjans d'informació.
5: Rosa Franquet Calvet, catedràtica de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. La ràdio va anar molt per davant en tot el procés de entendre quin era el canvi polític que s'estava produint i posar-se al davant, no? Amb els seus professionals, amb la seva bona manera de fer, amb treure les unitats mòbils al carrer, amb incloure, doncs, nous programes, amb plantejar reptes per als professionals de com fer millor aquesta informació, com buscar noves fonts, com buscar nous protagonistes.
2: El meu nom és Pere Portavella i en aquell moment, l'any 76, jo estava vinculat estretament a l'Assemblea de Catalunya. Hi havia una sensibilitat, a més. Algunes emissores com Ràdio Barcelona, si no m'equivoco, no? Van fer una retransmissió d'això. I altres van gravar i després se'n va fer un ús d'això. I vam tenir complicitats esplèndides, que jo en diria que sí, eren solidaritats, no? Que ens van ajudar moltíssim. Molts professionals.
15: Fermín Bocos. Jo, l'11 de setembre del 76, era el cap d'informatius de Ràdio Barcelona. Jo, com a director d'informatius d'aquella època, recordo que vaig treballar amb una sensació absoluta de llibertat que, curiosament, encara, diguem-ne, no estava institucionalitzada a la resta dels mitjans de comunicació.
18: Manuel Cornejo, que en aquella època era técnico de sonido de Radio Barcelona. Personalmente me fui muy satisfecho, bastante eufórico. Además, el Terán a aquellas alturas ya estaba muy contento, que había salido, nos habíamos apuntado un buen tanto informativo, y me fui muy feliz, pero muy feliz. Vamos, tan feliz que si no me pagan, lo digo ya todo lo pasado, aquel día, oye, ya la paga moral ya la tenía.
6: Joan Castelló Rovira, que era director de programes de Ràdio Barcelona, a les dades de les que vosaltres esteu parlant ara, del 75-76, al punt zero, immediatament després de la mort de Franco, a la diada de Sant Boi, va ser un esclat, doncs, de possibilitats i d'alegria, que després, d'alguna manera, ens vam quedar una mica decebuts una gran quantitat de gent.
19: No en tenim prou amb un simulacre de llibertats democràtiques. No en tenim prou que només ens deixin parlar i després tot continuï igual. No volem les llibertats només per als privilegiats perquè continuïn els abusos. No volem que ens rentin la cara amb un drap brut. Volem democràcia real!
21: Em dic Armand Balsebre, actualment soc professor de ràdio de la Universitat Autònoma de Barcelona. A partir d'aquí ja Ràdio Barcelona comença a potenciar molt més la informació. Tot això, lògicament, amb el gran suport, el mur de contenció de la censura i la pressió de l'administració, que va ser el director Manuel García Terán, que des de principis d'any havia substituït a Carles Santís a la direcció de Ràdio Barcelona, i a partir d'aquí, doncs, és quan, d'alguna manera, Ràdio Barcelona es situa en la capçalera de totes les emissores de ràdio en aquell moment a Catalunya i també d'Espanya, perquè Ràdio Madrid encara veia molt tímidament l'aposta informativa, per tal de que quan arriba l'octubre del 77 i comencen les desconnexions en Ràdio Nacional, doncs es pot ja començar a construir autènticament un bon periodisme radiofònic.
12: Manuel Terán, director de Ràdio Barcelona el 1976. El governador Sánchez Terán, després de dialogar i d'inclús abarallar-nos carinyosament, va decidir concedir a Ràdio Barcelona l'exclusiva de la retransmissió. I això sí que és el punt important dintre de les coses importantíssimes que van passar en tota la ràdio de la transició. Aquell va ser un punt important perquè, a part de l'interès indudable, de l'interès polític que centrava l'acte de Sant Boi, el fet de que l'autoritat competente decidís que Ràdio Barcelona havia de tindre l'exclusiva de la retransmissió, això va ser el punt d'inflexió del canvi. Perquè fins ara tot era una exclusiva absoluta i total de Ràdio Nacional d'Espanya, i que inclús en aquell moment estaven vigents encara van trigar mig any més o gairebé un any, els diarios hablados, que era l'obligació obligatòria, la informació obligatòria i diària que donava Ràdio Nacional per totes les emissores.
16: Hem de dir, des del nostre lloc d'observació, en aquest moment, que veiem les ratlles fetes pels homes del servei d'ordre, ratlles com fetes amb filalínies, els homes i les dones del servei d'ordre agafats de la mà, com si d'una sardana rectilínia es tractés en aquest moment, per fer uns llocs per poder treure els marejats i els que es troben malament. En aquest moment es canta la senyera, en aquest moment, vull dir, es canta els segadors per tots els homes i dones que estan aquí a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat amb aquesta diada de l'11 de setembre.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Nova etapa, mateixa excel·lència. Descobreix Ecomarbres a la seva nova ubicació. Carrer de la Fita número 792, a Vilanova i la Geltrú, darrere del Parc Comercial Europa. Un espai renovat on el disseny i la qualitat continuen sent protagonistes. Taulells, banys i projectes a mida amb acabat artesanal. Ecomarbres, marbristes artesans, qualitat i disseny que marquen la diferència. En 3D Measuring llevamos la medición portátil 3D donde la necesites. Alineaciones, control dimensional, escaneado 3D y asistencia técnica industrial. Además, ponemos a tu disposición mecánicos para mantenimiento industrial y soldadores, montadores y personal autorizado para tus proyectos y paradas técnicas. Medimos, montamos, solucionamos. 3D Measuring, porque en la industria cada milímetro cuenta. Infórmate en 3dmeasuring.eu.
2: Aquest estiu, Electrodomèstics Fonoll. Increïbles superofertes en neveres, rentadores i un preu sensacional en rentavaixelles AEG. Vine a Electrodomèstics Fonoll i comprova personalment les millors ofertes en tot tipus de neveres, combis i congeladors, rentadores, rentavaixelles, aire condicionat i ventiladors, forns, plaques de cuina, campanes, petit electrodomèstic. Electrodomèstics Fonoll, a Vilanova, Rambla, Samà 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Aquest estiu a Fonoll, increïbles ofertes en neveres i rentadores. Sempre som els més barats.
3: Analitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
4: Posa't a caminar.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó amb Anna Puigvoltes.

0: 7:38, quina bona cara que fa l'Antoni Bassas. Com estàs, Antoni?
1: Molt bé, com vols que no faci bona cara si torno aquí al balcó amb l'Anna Puigvoltes?
0: És que teníem ganes ja.
1: I amb tot l'equip.
0: Jo, ara s'ha fet un embolic amb els cascos i dic, és que tots ens ha passat una mica aquests dies que retrobar-se amb l'estudi, recol·locar-se...
1: Sí, una mica. Experimento una miqueta, el neguit del primer dia d'escola, com
0: jo,
1: si diguéssim.
0: És que jo, a mi em dura tot l'any, per això.
1: Que bé.
0: Ara, el dilluns, vaig patir nervis. Amb tu ja,
1: la
0: ja
1: cosa,
0: està.
1: Ja està.
0: Quan se't sent la vida, estem a dimecres. Però no, el neguit sempre hi és.
1: Molt bé, estàs bé tu, ha anat
0: sí,
1: bé les vacances.
0: Ha anat molt bé, descansant molt. Però tu de veritat fas bona cara, es nota que has desconnectat.
1: Sí, desconnectat, sí, la veritat.
0: I avui vens amb retrovisor.
1: Sí, avui vinc amb retrovisor i els oients entendran per què, perquè és que tot ens hi porta. Resulta que aquest dissabte, el dia 5 de setembre, o sigui, d'aquí 3 dies, farà 50 anys, mig segle, de la primera transmissió de futbol en català. I la va fer aquesta casa, Ràdio Barcelona, la va fer Joaquim Maria Puyal. Aquests dies se n'està parlant molt. De fet, fins i tot un dels seus ex-col·laboradors, el Josep Maria Déu, ha publicat un resum de la seva tesi doctoral en forma de llibre explicant les aportacions d'en Puyal, no? Ara no ens podem estendre a
0: un dia el podem portar,
1: no? Tot. No crec que el puguis... El Josep Maria Déu,
0: no,
1: sí.
0: No, el Déu.
1: El Puyal, no.
0: El Puyal ja m'encantaria.
1: El Déu radiofònic.
0: El Déu radiofònic.
1: No va enlloc.
0: No vindrà.
1: No va enlloc, no ha concedit entrevistes.
0: No,
1: ja està. I per tant, doncs, deixem-ho estar. Però, esclar, quina és la gran sort d'una tarda com la d'avui al balcó? És que això va passar aquí, en aquesta casa.
0: Totalment.
1: I els serveis d'arxiu de CERC Catalunya i el Claudio Matas han estat treballant molt per oferir un petit tast del que hi ha a l'arxiu del que van ser els anys, precisament els anys de Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. Perquè això va començar aquí, el setembre del 76, però ell va fitxar per Catalunya Ràdio 9 anys més tard, l'estiu del 85, i per tant, doncs, durant aquells 9 anys, tot es va fer aquí, a CERC Catalunya. Jo m'hi vaig incorporar al seu equip l'any 81, amb 20 anyets acabats de fer, és a dir, quan ell va debutar...
0: Hi ha fotos teves, eh?
1: Jo en tenia 14, sí, ja sé que hi ha
0: fotos molt fortes teves.
1: Sí, fotos, sí, bueno, amb cabell, només cal que et digui això, no? I aleshores, el goig, diguéssim, de la meva presència aquesta tarda avui és oferir als oients documents gairebé d'arqueologia radiofònica, i després hi posarem una miqueta de context. Però per entendre per on van les coses, així va sonar la primera connexió amb el Camp Nou amb Puyal davant del micròfon.
2: Ràdio Barcelona, els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
3: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu
1: equip. Bé, com es poden imaginar, estem parlant d'una altra ràdio. La veu de la locutora, la Maria Dolores Tejedo, que era una veu canònica d'aquesta casa,
0: sí,
1: que em deia, no sé, són les 7 i... No, és que no veig el rellotge, perquè estic...
0: I 43.
1: Són les 7 i 43 minuts de la tarda. Sí, transmite Ràdio Barcelona. O sigui, era la veu d'aquesta casa. I,
0: sí, quina emoció escoltar-lo en català.
1: I aleshores aquell dia, potser molta gent va dir, home, aquesta locutora també parla en català.
0: Bueno,
1: i aleshores en Puyal es va posar a fer la transmissió en català. Això és un salt d'escala. Això és portar l'audiència de tot un país a una altra dimensió. Durant dècades... una connexió amb un estadi, començava dient muy buenas tardes, señoras y señores oyentes, saludamos cordialmente los oyentes de Radio Barcelona desde el estadio del Fútbol Club Barcelona, donde va a dar comienzo el inicio del partido del Barcelona, la Unión Deportiva Las Palmas. Nuestra cop i volta, sentir explicar això en català era un xoc cultural. Què ho havia fet possible, això? Bueno, primer de tot, un fet biològic. Franco havia mort 10 mesos abans. 10 mesos, Déu-n'hi-do, com van córrer, perquè...
0: T'anava a dir que feia molt poc.
1: No van trigar gaire.
0: Després de 40 anys.
1: I com que això és una emissora comercial i les coses, si no hi ha diners, no es poden fer, es van concertar moltes voluntats. El director d'aquesta casa, Manuel García Terán, però també de la cadena SER a Madrid, on van anar a explicar-ho, van dir, aprofitant que tenim una emissora de freqüència modulada, mentre a una mitjana, a mitjana faran Carrusel Deportivo, nosaltres farem el partit del Barça en català.
0: En català.
1: En català. I aleshores el director general de la cadena SER, que es deia Eugenio Fontán, es va mirar el Terán i el Puyol i els va dir, però la gent ja lo entenderà. Això és històric, això és
0: explicat. Però se puede hacer fútbol en català.
1: Bueno, és que aquesta és la cosa. És que hi havia coses que no s'havien fet mai en català públicament. I, per tant, una vegada un rival radiofònic del Puyol va arribar a dir per antena, una mica engelosit perquè va veure que li estava prenent l'audiència, el català és un idioma que no serveix per a transmitir partits de futbol. És a dir, en aquell moment, allò era... era recordar que hi havia un país amb una llengua. I això movia moltes maneres de fer que s'havien estat realitzant durant dècades, i molts interessos econòmics i polítics i socials. No? Per tant, aquí va haver-hi un punt de valentia i també de visió comercial de la Caixa. De manera que, en Puyol, després ho sentirem, va fer allò de la Caixa, la ràdio, perquè Ràdio Barcelona, la primera sí. i la número 1, era la ràdio, i futbol en català. Saps? O sigui, com tres marques sí. prestigioses. La Caixa, la ràdio, futbol en català.
0: O sigui, la Caixa posava els calarons.
1: La Caixa posava els diners. No sé quants durien ser, però no gaires, perquè, com després sentirem, en Puyol era l'home orquestra. Si s'hi fixen, en aquesta connexió que hem sentit, ja sona l'himne del Barça a l'estadi. Què vol dir això? Que els jugadors ja estaven al camp. Què vol dir això? Que estava el partit a punt de començar, que no hi va haver-hi entrevistes abans del partit, ni amb jugadors, ni amb entrenadors, ni amb president, ni amb ningú.
0: No hi havia la prèvia, la famosa prèvia.
1: No hi havia micròfons de col·laboradors. Estava el Puyol sol a la cabina del Camp Nou. I aleshores, bé, la transmissió del partit. Cap al final, el Barça va guanyar 4-0. L'últim gol el va marcar Johan Cruyff, i en Puyol ho va narrar d'una manera que ens va ensenyar que anàvem també a un trencament formal, que s'havia acabat allò de "y qué magnífica jugada del excelso delantero barcelonista que ha conseguido un gran gol". Ho va narrar així.
4: Bastant ràpid, per cert, Nis, que ens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, amb FIFA lluita, també Nis, que ens cabé des de darrere, aquest home sensacional, facultats Nis, que se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, compte, compte, compte, gol!
0: M'encanta, ha fotut un golaç.
1: Exacte, exacte, més enllà del gall. Més enllà del fet que ja parla de facultats Niskens, ja està com etiquetant sí. jugadors, més enllà del fet molt important que diu, compte que això pot ser gol, és a dir, ja s'avança, ja crea en l'oient l'expectativa que aquella jugada és important i l'encerta, perquè sí. allò acaba sent gol, diu això de ha fotut un golaç. Bueno, allò va ser tan revolucionari que en una entrevista que li van fer 2 mesos després sí. li pregunten, un incís, Joaquim, a tu què et sembla? Utilitzar l'expressió fotut és adequat en una transmissió radiofònica?
0: Ai,
1: perquè això no es deia per la ràdio. O sigui, no es parlava gaire
0: era
1: en català.
0: Era un atreviment,
1: si
0: parla... fotut. No?
1: Oh, fotut, home, no, era, com, era una mica paraulota.
0: Sí.
1: I diu, jo no l'utilitzo pas normalment, el que passa és que en algun moment de molta tensió se m'ha escapat, per exemple, en el gol que va fer Cruyff a les Palmes. En aquell moment jo vaig parlar com parlo a casa, com parlo amb els amics, i vaig dir, li ha fotut una castanya. El català es presta molt a ser col·loquial, però parlar davant d'un micròfon i pel públic convé tenir una mesura de convencionalitat. Comprendràs que no es pot dir en tal l'ha cagat, diuen Puyol. És a dir, sí però no.
0: Col·loquial, eh? És que sí, aquí estava el gran tema.
1: Sí però no. I després, per tant, aquí hi ha un trencament formal i encara un altre. L'Asensi falla una jugada molt clara, tot i que estaven fora de joc.
4: Està jugant al Barça, jugada de Cruyff, Cruyff envia sobre l'Asensi, tira l'Asensi, fora de joc. Fora de joc. Hi ha hagut un o del públic, com vulguem dir, quina espifiada, però realment, encara que hagués encertat l'Asensi...
1: És a dir, començar també a interpretar els sentiments de la graderia d'una manera més directa.
0: Sí.
1: Per tant, aquí teníem un canvi de llengua, i amb el canvi de llengua un canvi de registre. Rigorós, perquè en Puyol era molt rigorós, tant en l'ús de la llengua com en la narració de les jugades, perquè no hi ha hagut un narrador millor que ell, però pròxim. Més a prop dels sentiments i del...
0: S'està inventant una manera de narrar.
1: També, sí, sí, sí. És que vam tenir la sort que els primers partits en català els van narrar un tipus de molta personalitat, però també de molta preparació. Ell era llicenciat en filologia catalana i llicenciat en ciències de la informació i li donava molta importància a la llengua. Fa 25 anys, l'any 2001, quan va fer 25 anys de les transmissions, la Rosa Badia va entrevistar el Puyol i li va preguntar què va fer quan va acabar el partit.
5: Però ja no tenia ningú en el meu equip, no? I a més, aquell dia jo estava, no nerviós, però estava molt motivat, tenia molta preocupació per no fer incorreccions lingüístiques, jo havia transmès molts partits de futbol en castellà, i no és que em sortissin castellanades, però tenia estructures castellanes molt, molt sistematitzades a la narració, i em feia por que em paltessin les del català. I a l'acabar el partit jo no vaig fer res més que anar a la ràdio. Jo anava moltes hores a la ràdio, quan érem a CASP, no? I a l'entrada, doncs, el Saleta, recordo que el Saleta estava de cap d'emissions, em va dir, jo he trucat molta gent a la centraleta dient que estava molt contenta de sentir el futbol en català. Per tant, aquell partit no va ser, jo estic segur que no va estar gaire ben transmès, que jo vaig fer moltes errades, que segurament des del punt de vista discursiu és un partit molt, molt criticable, però això no era tan important com el fet de recuperar el català per la transmissió i el recuperar la llengua per la ràdio i pel país. I això és el que va emocionar la gent que ens va trucar aquella tarda i el valor que li van donar.
1: Penseu que només...
0: Fantàstica entrevista de la Badia, eh?
1: Sí, i gran resposta del Quim, que... Però està molt bé la pregunta de què vas fer quan va acabar el partit.
0: Clar.
1: Doncs una mica com aquell ministre, no tenia nadie.
0: Sí.
1: No tenia nadie.
0: Solo.
1: No tenia equip, no tenia ningú. Vull dir,
0: No, i reconèixer que té estructures castellanes al cap, clar.
1: Sí, home, esclar. Ell tota la
0: tots
1: vida havia sentit
0: teníeu.
1: Se zafa de l'acoso, i aleshores va pensar, bueno, ara això com ho diem, no? Perquè al cap i a la fi, zafar-se i l'acoso no són paraules que es facin servir gaire tampoc en castellà.
0: No.
1: Però ell va pensar, coi, si els narradors en castellà han trobat una solució per explicar aquesta jugada quan et treus de sobre un contrari, doncs la traduïm directament, i em va dir escapolir-se de l'escomesa.
0: És boníssima, sí.
1: Després, amb el temps, ja la va deixar de fer servir perquè li va semblar una mica massa artificial, però la va fer servir igual, escolta, que molta gent vam passar d'un dia per un altre a dir bústia en lloc de busson,
0: sí,
1: o en dir
0: sí.
1: A dir vorera en lloc de cera. Això és l'any 76. Dos anys més tard, una prova de l'ambició és que en Puyol, en una entrevista, en aquesta entrevista que t'he citat abans, diu, i per què no podem fer uns Jocs Olímpics en català? O per què no podem fer un Mundial de Futbol en català? I l'any 78 se'n va al Mundial d'Argentina. Aquest és l'himne oficial del Mundial 78.
2: Per primera vegada a la ràdio...
3: Mundials en català.
2: El Campionat Mundial de Futbol d'Argentina a la nostra emissora de freqüència modulada Ràdio Esport.
3: Una exclusiva de Ràdio Barcelona per a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi.
1: El patrocinador, naturalment. Aquí sí que havia posat molts diners.
0: Clar.
2: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi.
3: Primera de les institucions socioeconòmiques de Catalunya i Balears.
2: La caixa d'estalvis més important d'Espanya, amb una xarxa de 500 oficines.
3: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi. La caixa.
1: Ha quedat clar, eh?
0: Ha quedat claríssim que qui posa la pasta.
1: I ara?
2: I tot seguit, connexió amb el Mundial d'Argentina...
3: Per a la retransmissió completa del partit final.
2: Holanda-Argentina.
3: Informacions i locució dels enviats especials de Ràdio Barcelona, Àlex Botines i Joaquim Maria Puyol.
2: Una exclusiva de la ràdio i la caixa.
1: I la caixa, sí. I ara una veu diu...
6: Atenció, Joaquim Maria Puyol, quan vulgueu, endavant.
7: Moltes gràcies, company Vila... Saludem a tots els oïdors de Ràdio Barcelona, de Catalunya, des del camp de River Plate, on avui ha de jugar la selecció d'Argentina.
1: Això és, emoció,
0: no?
1: Això és posar la llengua a l'aparador mundial.
0: I emoció, no? De Ràdio Barcelona, arriscada,
1: sí,
0: i pionera.
1: Sí, dir...
0: I aquí comença tot una mica, eh?
1: Sí, en català. També es poden transmetre, sí, finals del Mundial, encara que no jugui Catalunya, que juguin Argentina o Holanda o el que sigui, no? És aquesta ambició que fa que en Puyol se'n vagi a l'altra banda de l'Atlàntic, i que les transmissions en aquella època, on el so de
0: sembla
1: digital...
0: Sembla lluny, realment sembla
1: exacte,
0: lluny. Exacte,
1: aquesta era la gràcia, no? Que
8: senties una cosa que estava allà lluny
1: i deus, aquest tio està a Argentina, no? Era, ell, home, pels oients tenia un punt fins i tot d'aventura.
0: Totalment.
1: El Puyol s'ha anat a la
0: d'obrir
1: selva.
0: D'obrir una finestra,
1: una costa,
0: exacte,
1: una
0: i que tu podies colar-te.
1: Tremenda. Això és l'any 78. L'any 79 el Barça juga una final europea a Basilea i van anar 30.000 seguidors del Barça, va ser una explosió de barcelonisme i de catalanitat al cor d'Europa. El Barça va guanyar, per fi, ja era hora, va guanyar un títol europeu, i Carles Reixac havia fallat un penal a la primera part I quan el partit estava 2-2, va fer el 3-2. En certa forma, es va redimir del seu error. I va emocionar molt a la gent de Dios Titulare. Si tornarem a recordar una final per una derrota, perquè el Reixac ha fallat un penal. Però no, no. Reixac va marcar i en Puyol es va tornar boig.
9: Atenció, Reixac per l'esquerra. Pilota per Nesken. Al costat de Nesken subiria. Nesken puja cap l'atac. Vol centrar Nesken cap a Reixac. Reixac, Reixac, Reixac, Reixac! Charlie, jo sabia que no ens faries quedar malament! Jo ho sabia, Charlie! Jo ho sabia, Charlie! Charlie!
1: Gol! Sí, aquí ja hem fet una evolució.
0: Charlie.
1: Ell fins i tot ja parla amb els jugadors. Jo sabia que no em faries quedar malament. És a dir,
0: proper 100% amb els jugadors.
1: Ja, absolutament, perquè era una final europea, era un dia molt emocionant. O sigui, la final de Basilea, tothom que la vam viure no l'hem oblidat, no? I era una final de la Recopa. És a dir, que no era la màxima competició continental, però va ser molt emocionant. A partir d'aquell moment, en Puyol ja començava a ser una estructura d'estat i els avenços tècnics van permetre també començar, i econòmics, van començar a incorporar, per exemple, micròfons que no tenien cable, en deien micròfons autònoms, en castellà en deien inalàmbricos, que permetien, eren molt útils en un espai gran, perquè permetien estar als vestidors, a la llotja, a la gespa, a fi, allò on fot, i la roda de premsa al final del partit. Ell va ser quan va incorporar primer l'Eduard Boet, després el Santi Carreras, l'Antoni Bassas, el Josep Lluís Merlos...
0: Espero que no se'l descuidi.
1: Hi havia també la Isabel Bosch... hi havia o sigui, un equip de gent que va començar a fer el que en deien la mitja hora abans i la mitja hora després. O sigui, aquí ja no connectava amb Puyol quan sonava l'himne i els jugadors hi eren sobre la gespa, sinó que es començava mitja hora abans, que era una manera també de treure l'audiència, de posar publicitat diferent, o sigui, la caixa va passar a ser l'exclusiva del partit, però hi havia publicitat d'altres marques a la mitja hora abans i a la mitja hora després.
0: Més enllà de la caixa.
1: Més enllà de la caixa.
0: Que, per cert, em diu Andrés que era la veu del Cuní.
1: Sí, la del Mundial d'Argentina és en Josep Cuní.
0: No l'he reconegut jo,
1: És en Josep Cuní. I aleshores, amb aquests micròfons, doncs, volia dir també més despesa, perquè això volia dir un o dos locutors més i tècnics, perquè, és clar, això ja volia dir que ell no podia anar al camp amb una maleteta i endollar el micròfon en un previ i a la línia microfònica de telefònica, sinó que ja, hi havia una certa complicació tècnica. I a més de tot això, en Puyol, que era molt innovador, va dir, que no hi havia xarxes socials, s'aprofitava l'antena per fer promoció i va dir, home, hem de promocionar els partits, hem de fer que la gent recordi que hi ha aquest partit, i però no n'hi ha prou amb dir, diumenge a les 5 juga el Barça, sentiu la transmissió de Ràdio Barcelona, per què no fem alguna cosa divertida? I li van carregant al Charlie Diego, per exemple, aquesta falca de promoció d'un Barça-Madrid, d'una idea que, haig de dir, immodestament, que era meva.
0: Què dius ara?
1: El que sents.
10: Futbol en català a Ràdio Barcelona, FM i les emissores SER Catalunya. Avui diumenge, apassionant partit de Lliga, Barça-Real Madrid, des del Camp Nou.
11: My God! Apareix, nois! Sí, general Schuster!
1: És més modernet.
10: La transmissió començarà a 4:45 de la tarda. Locució de Joaquim Maria Puyol amb Antoni Bassas i Josep Lluís Merlos. I ja ho sap, els partits de futbol en català comencen mitja hora abans i acaben mitja hora després. Aquesta és la nostra jugada.
12: Futbol en català. Una exclusiva de Caixa de Pensions. La Caixa. Tot un símbol.
13: Quimet, això ho cobrarem a part?
1: Bueno, aquí ja hi havia humor, ja hi havia també un trencament formal.
0: Home, tot una promo,
1: I la idea aquesta del general Schuster. Un dia, o sigui, en Schuster conduïa l'equip des del mig del camp amb una determinació i el Barça, aquell any va guanyar la Lliga, arrasava al mig del camp, no? I en atac, i això, era una màquina. I jo me'l vaig imaginar, això, com un general de la setè de cavalleria. Li vaig dir al Puyol, digue-li a Charlie Diego, va, que faci una falca i munteu la falta amb el taratarí, ja està, i vam fer això. Arribem, això ens porta fins al 24 de març de 1985. Fa 11 anys que el Barça no ha guanyat una Lliga, 11 anys, eh? I l'anterior feia 14 anys. O sigui, en els últims 25 anys el Barça havia guanyat una Lliga. Aquella tarda el Barça juga a Valladolid. El partit no el transmet cap televisió, perquè les privades encara no operen i Televisió Espanyola té un conflicte amb la Lliga de Futbol Professional, que encara no es deia així. Per tant, va ser l'últim partit de la història que només van transmetre les ràdios, en què el Barça va guanyar una Lliga.
0: Sí.
1: Les teles van connectar després, en directe, sobretot TV3, que va fer un gran desplegament per l'època, una TV3 naixent. I aleshores en el partit passa una cosa molt del gust del Puyol. El Barça està guanyant, queden 10 minuts, d'aquí 10 minuts serà campió de Lliga, però, ailes, el destí. L'àrbitre xiula penal contra el Barça, un penal molt discutible.
0: Que havia de parar.
1: I en Puyol expressa dues coses. El desig que l'Urruti pari el penal i també una certa convicció, una aposta, que l'Urruti la pot parar, perquè n'havia parat uns quants. I, esclar, pensar que pots burlar el destí i guanyar la Lliga aturant un penal és fer una gran botifarra als poders fàctics. I la genialitat, la intuïció d'en Puyol fa que aquell dia al camp del Valladolid, al Nuevo Zorrilla, al moment del penal digui això.
14: Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 de la segona que amb la pilota, Urruti atrapat, Urruti atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti, Urruti, Urruti atrapat el penal, Urruti atrapat el penal, amics i dones del català.
0: Per mi és insuperable, aquest.
1: Sí, home, aviam, després va venir l'Encara Messi, Encara Messi, que ha donat la volta al món, i és el que em faltava veure, ara ja em puc morir, és a dir, de locucions històriques.
0: Però
1: aquesta té...
0: És que sembla que ell hagi influït en que l'hagi parat gairebé,
1: exacte,
0: que l'hagi escoltat.
1: És un crit, quan diu Urruti t'estimo, està fet dues coses, també. Una, interpretant el sentiment dels oients, de dir, hosti, quina abraçada li faria ara l'Urruti perquè ha aturat el penal, i dues, nano, m'has fet quedar bé, perquè jo me l'he jugat per tu, jo he apostat per tu, he arribat a dir per antena que mira que si l'aturessis, i l'has aturat. I això...
0: Per l'oient.
1: Bueno, per l'oient és també de dir, estic en mans d'un periodista de garanties, perquè en Puyol és una persona molt, molt, molt, molt extraordinàriament llesta. I ell no se la juga si no creu que hi ha alguna possibilitat de sortir triomfador. I li va sortir bé, i això el fa en un moment històric. I això el va fer sentir molt, molt, molt feliç.
0: No podem estar més emocionats amb aquest viatge al passat que hem fet, 50 anys d'aquesta primera retransmissió de futbol en català a Ràdio Barcelona. Bassas, i aquest tall, aquest no el portaves tu?
15: Ui,
0: te l'hem buscat?
15: Ui, sempre hi ha sorpreses.
1: Ja saps,
0: el reconeixeràs?
1: Aviam.
16: Tu veies en primer pla, Antoni Bassas, el que succeïa?
15: I ho estic veient. Saps què passa? Que no s'ha tallat la circulació dels vianants als carrers que arriben a la plaça de Sant Jaume. D'aquesta manera, doncs, la gent empenta, intenta trobar lloc

0: Prega una senyera molt gran davant de la mateixa porta del Palau de la Generalitat. Bé, vull dir que hi ha més gent de la que segurament pot contenir-se en aquesta plaça i naturalment doncs, això provoca conflictes, provoca empentes i provoca, insisteixo, que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra estiguin suportant les tanques que d'altra manera...
1: Vas, estàs flipant. O sigui, està gairebé vermell. Jo diria que vermell sí. I amb un somriure sí, això és fent de periodista total.
2: Això és 21 de maig de 1992.
1: I què està passant? Una celebració?
2: Està a punt d'entrar a la Copa d'Europa a la plaça de Sant Jaume.
1: I què bé ho fas, no?
2: Bueno, no, sí, perquè no
1: sé. Però t'estaves escoltant molt atentament.
2: Sí, bueno, sí, sí.
1: Dius, no vull posar-me tremendista.
2: No vull posar-me tremendista, però dius, home, aquí em pot passar una de grossa. Fixa't com després, amb el temps, s'han deixat de fer les celebracions a la plaça de Sant Jaume, perquè allà no s'hi cap. I són un
1: perill. O sigui, tocava fer de tot, eh? Algun dia repassarem per això més també la teva trajectòria.
3: Molt bé.
1: Hi haurà molts dies per repassar. Basses, que aquest ha estat un preàmbul perfecte. Avui amb tu hem encetat les celebracions dels 50 anys de futbol en català a Ràdio Barcelona, que s'allargaran en aquesta casa uns quants dies i que anirem coneixent aviat. De fet, ja m'ho la recordar, són 50 anys d'aquesta fita de país, de llengua i de ràdio, com molt bé has demostrat. I que basses, gràcies.
4: Al balcó.
5: Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
6: ¿Tantas ganas tienes de rutina?
5: Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
6: Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
7: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
8: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
10: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
11: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
12: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
13: És divendres 11 de setembre i aquestes són les notícies més destacades del dia a Catalunya.
12: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
13: Què tal? Molt bona tarda. L'independentisme torna a mobilitzar-se al carrer i demana refer la unitat per recuperar l'esperit i la força de l'1 d'octubre. Unes 60.000 persones s'han manifestat arreu de Catalunya per la Diada. Les xifres oficials parlen de 45.000 a Barcelona, 11.000 a Girona i 1.600 a Amposta, en tres manifestacions simultànies i descentralitzades que, segons els convocants, han estat molt més nombroses. Gemma Alegrí.
14: Sota el lema "Hi som, milers de persones han sortit als carrers de Barcelona, Girona i Amposta. La mobilització a la capital catalana ha tingut dues columnes que s'han trobat a plaça Catalunya. Des de l'escenari, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha alertat de les amenaces de l'estat espanyol i l'extrema dreta.
15: L'estat espanyol ens vol dividits com a moviment i l'extrema dreta ens vol dividir com a societat. Ni uns ni altres ho aconseguiran.
14: Per la seva banda, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, ha demanat a totes les entitats independentistes tornar-se a reunir coincidint amb els 10 anys l'any vinent de l'1 d'octubre.
16: Companys, ens toca donar el dol per acomiadat. És l'hora de ser-hi. Hi som, i cada pas que fem, per petit que sigui, ens acostarà més a la llibertat.
14: Les manifestacions tant a Barcelona com a Girona i Amposta han transcorregut amb normalitat, a diferència del que va passar dijous al Fossar de les Moreres.
13: Esquerra i Junts han participat a la marxa de Barcelona, tot i que per separat, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, defensa que la manera de fer créixer el sentiment independentista és compartint amb altres la llengua i la cultura. Des de Junts per Catalunya, Jordi Turull expressava la seva esperança que la d'enguany sigui la de darrera diada en què el president Puigdemont no pot ser a Catalunya.
17: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades. Demanem ja d'una vegada que el poder judicial i els justiciers diversos de la cúpula judicial espanyola deixin de jugar a cuit d'amagar, que deixin de rebel·lar-se contra el que és el poder

0: legislatiu i que, per tant, apliquin la llei d'amnistia.
1: I l'esquerra independentista ha fet la seva pròpia manifestació també a Barcelona. La portaveu de la CUP, Su Moreno, deia que és difícil refer la unitat amb partits d'extrema dreta.
2: Ara mateix es fa difícil poder arribar a una qüestió unitària tenint en compte que hi ha forces polítiques que abracen discursos reaccionaris i que estan abraçant el discurs de l'extrema dreta. Mentre això estigui de banda sobre la taula, serà complicat poder arribar a acords comuns.
1: Els Mossos d'Esquadra han format un cordó policial per separar aquesta manifestació d'una altra de signe contrari convocada per Núcleo Nacional. Al llarg de la tarda, en diverses ocasions, s'han produït llançaments de pedres, ampolles, pirotècnia o pintura contra els efectius policials, diuen els representants dels Mossos. També hi ha hagut alguna corredissa i alguna càrrega. Ara mateix està cremant algun contenidor a la zona d'Arc de Triomf, una imatge que els més joves que encara estan participant a la manifestació aprofiten per fer-se fotografies. Per cert, que els tres detinguts durant els aldarulls d'ahir al vespre al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat aquest divendres, segons que ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els tres arrestats seran igualment investigats per desordres, atemptat contra l'autoritat i lesions lleus. Arran dels incidents, els Mossos van detenir aquests tres homes i van deixar com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois. Canviem de tema. Avui ha estat un dia de molt de trànsit a la carretera i hem de lamentar la mort d'un motorista aquest migdia en un accident a la C-59 a Caldes de Montbui. Per causes que s'estan investigant, un turisme i una motocicleta han xocat frontalment i a conseqüència d'aquesta topada el conductor de la moto ha perdut la vida. Amb aquesta ja són 93 les víctimes mortals a les carreteres catalanes en el que portem d'any. Aquesta, com deien, ha estat la incidència més greu d'una jornada amb molt de trànsit. Segons el Servei Català de Trànsit, han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 500.000 de vehicles. Això ha provocat cues durant tot el dia a l'AP7, a la C16 o a les C25. Arribem així a gairebé 9:15.

0: El dia en 5 minuts. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: Arriben els esports.

0: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó i feliç diada. Avui el Barça ha fet la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb Fermín com a representant del primer equip blaugrana, un jugador del Campillo que parla en català i que és un gran exemple del compromís que el Barça ha tingut sempre amb la llengua i amb Catalunya. De seguida en parlem aquí a la graderia del balcó. Som divendres, 11 de setembre, amb el Toni Suárez al control tècnic.
1: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: Un minutet passa de 2:15 de la nit i comencem aquesta graderia del balcó parlant del Barça, perquè avui és un dia festiu a Catalunya, molt segur que esteu de pont fora de la ciutat, però l'actualitat blaugrana ve carregada. El Barça jugarà diumenge a 4:15 contra el Llevant al Ciutat de València i avui el club blaugrana ha anunciat una renovació, la de Hamza Abdelkarim. Explica'ns els detalls, Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Núria? Bona tarda. Sí, és una renovació, bàsicament una ampliació de contracte per ampliar també la clàusula i espantar equips de la Premier que puguin venir a endur-se el jugador per 15 milions d'euros. El gol es paga i Hamza n'ha fet 4 a la pretemporada, convertint-se en el màxim anotador del Barça en aquesta fase de la temporada, la fase inicial, i això ha provocat que, com es quedarà en dinàmica de primer equip, se li pugi el sou i se li pugi la clàusula. Era de 15, passa a 150 milions. Aquesta clàusula de rescissió signa dimarts vinent a la tarda, un contracte fins l'any 2030, i Hamza Abdelkarim, que fins ara doncs, ha tingut molt pocs minuts aquesta temporada perquè és un recurs a la posició de nou, més pensant en moments puntuals i en el futur que no en el present, però es garanteix la continuïtat al conjunt blaugrana i que no vingui cap equip a endur-se el futbolista a un preu que per la Premier, per exemple, seria irrisori.
0: Doncs important, eh? Aquesta ampliació del contracte de Hamza Abdelkarim, l'adequació del seu salari i la clàusula de rescisió que ens explicava ara el Santi Ovalle, perquè el Barça s'assegura la continuïtat d'un futbolista que està cridat a ser important en un futur al Barça. Un Barça, Santi, que ha entrenat aquest matí amb la mirada posada, ho comentàvem, al partit de diumenge contra el Llevant, no?
2: Sense grans novetats. S'ha entrenat, ja ho va fer l'altre dia, però ha entrenat Eric García després d'estar sancionat contra el Feyenoord. També ho ha fet Visibu, tant ell com Brian Fariña, si no passa res extrany, quedaran fora de la llista de convocats, una llista a la qual entrarà de nou Eric García, i estan tots a disposició. No hi ha hagut lesions durant el dia d'avui a l'entrenament. Demà, prèvia de partit, parlarà Hansi Flick, a veure què té a dir-nos el tècnic alemany. És un dia de diada, un entrenament després d'un dia de festa tranquil dels blaugrana, i ja pensar en el Llevant i en el 15 de 15, un inici fulgurant del Barça de Hansi Flick, que vol rubricar aquest cap de setmana, entre setmana contra el Racing i el cap de setmana següent contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán. Això significaria un 21 de 21. Seria una arrencada magistral del Barça de Hansi Flick.
0: Doncs avui un dia tranquil, demà roda de premsa de Hansi Flick i diumenge aquest Llevant-Barça amb l'objectiu de mantenir la bona ratxa d'aquest inici de temporada. Ja ho sabeu, un partit que podreu escoltar el que t'hi jugues Barça i el Carrusel Deportivo. Santi Ovalle, moltíssimes gràcies.
2: Adéu, Núria, que vagi bé.
0: Això a nivell esportiu, però quan passen 4 minuts de 8:45 de la nit, avui és 11 de setembre, és el dia de la Diada Nacional de Catalunya, i aquest matí, ho comentàvem a l'inici del programa, el Barça ha fet la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: I has estat tu, has vist la delegació del Barça, que ha estat encapçalada pel president Joan Laporta.
3: El president acompanyat pels vicepresidents Rafa Justi i Helena Fort i diversos membres de la Junta Directiva. Un Joan Laporta que ha volgut tocar de peus a terra per l'inici de temporada del Barça i que ha marcat els objectius de la temporada.
4: Primer, bona dia a tots. Jo crec que hem de tocar de peus a terra, que això només ha fet que començar. Esperem que segueixi així, ja. Però la veritat és que ho estan fent molt bé. A més, allò que deien de que per guanyar enguany s'ha de córrer, s'ha de jugar amb intensitat, i ho fem. I això mostra el compromís que tenen els jugadors amb l'equip i amb el club.
5: Som els candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions.
3: També ha parlat Laporta de Lamine Yamal i ha volgut posar en valor la seva maduresa.
5: Tiene una madurez para la edad que tiene Lamine, que es genial. Y la frase es muy ilustrativa de lo que tiene que hacer este equipo esta temporada. Tiene que estar en tensión, con intensidad, con el compromiso, sin relajarse y trabajar a tope para ir a por todas.
3: La representació esportiva l'han encapçalat Fermín López i Patri Jarro, acompanyats de Pere Romeu, i també, Núria, hi han assistit membres de les seccions com Audi Norris o Didac Plana, a més d'alguns jugadors del futbol formatiu i representants del Barça Genuín i de l'agrupació de veterans.
0: Una àmplia delegació del Barça que, a Sierre, no ha estat l'únic equip català que ha fet aquesta tradicional ofrena.
3: Doncs no, perquè també hi han estat presents altres entitats esportives, com l'Espanyol, representat per Alan Peix, Joan Capdevila i Javi Puado, o la Penya, amb el president Juanan Morales i el director esportiu Jordi Martí al capdavant.
0: Doncs molts equips catalans que avui, òbviament, han fet la tradicional ofrena floral en motiu de la Diada Nacional de Catalunya. I el Barça, com cada 11 de setembre, ha fet l'ofrena floral, i en un dia com avui, aquí a la graderia del balcó, el que volem fer és parlar del paper, del compromís que històricament ha tingut el Barça amb el català i amb Catalunya. I per això ja ens escolta aquesta hora a Ser Catalunya el periodista del diari Ara i historiador Toni Padilla. Toni, què tal? Bona tarda.
6: Què tal, Núria? Com estàs?
0: I feliç diada.
6: Igualment, bona diada.
0: Avui és el dia de la diada, ho comentàvem, i el Barça ha publicat aquest vídeo a les seves xarxes socials.
7: Hi ha clubs que juguen a futbol i n'hi ha que representen un poble. Des dels seus inicis, el Barça està lligat a la llengua i al país. Quan tot empenyia en contra, el Barça també defensava la llengua en el dia a dia. I quan no es podia dir...
8: Perquè el Barça és més que un club de futbol.
7: El Camp Nou ho feia sentir. Les grades, els jugadors, la gent, tots parlant el mateix idioma. Del passat fins avui, un compromís viu. Perquè el Barça no només juga.
9: Parla blaugrana.
10: Parla català.
7: El Barça parla.
11: Bon dia, Núria. Ja
12: queda aquí més increïble.
7: I el Barça parla en català.
0: És un vídeo on es fa un recorregut cronològic per alguns dels grans moments de la història del Barça vinculats a la defensa del català, Toni, des del moment en què es col·loca la senyera a l'escut, passant per quan el català es converteix en la llengua oficial del club o quan es comença a portar el braçal de capità amb la senyera, perquè, clar, Toni, al final el Barça sempre ha estat un club, no?, molt compromès amb Catalunya i amb la llengua catalana.
6: Sí, sí, sí. De fet, moltes persones, quan parlen del lligam de la Barça amb el catalanisme, òbviament el seu punt de referència és el franquisme, que van ser, òbviament, anys de la dictadura, anys de prohibicions, anys que es van negar les llibertats, i la Barça, d'alguna forma, doncs, sobretot a nivell social, va ser un punt de resistència. Però el compromís de la Barça amb el catalanisme és molt anterior, té més de 100 anys, i per tant, realment, aquí hi ha una tradició que el club ha anat defensant. És cert que quan el club neix, en aquella reunió fundacional al gimnàs Soler del Raval el 1899, la major part dels fundadors eren estrangers que havien vingut a la ciutat a treballar i havien anat fent arrels, i l'escut que escullen és bàsicament l'escut de la ciutat. Però ràpidament, en les primer, al cap de poc, ja es fa el canvi d'escut, on es decideix que també serà la bandera nacional de Catalunya, la senyera, i els primers símptomes de politització, podríem dir, d'aproximació al catalanisme, ja és en la dècada de la primera dècada, a partir del 1910-1902, aquella època en què es comença a utilitzar el català en les actes del club, en què comença a aparèixer una senyera presidint les oficines del Futbol Club Barcelona, i el moment en què sempre s'ha considerat que es fa neix el vincle més fort entre la Barça i el catalanisme és el 1914, quan el país viu una onada de manifestacions a favor de la Mancomunitat de Catalunya, que seria, doncs, òbviament, doncs, una primera demanda de tenir un tipus d'autonomia en un moment de cert de molta ebullició política, i es fa, doncs, un manifest en què, doncs, moltes institucions catalanes demanen aquesta Mancomunitat, i només dues entitats esportives signen a favor d'aquest manifest. Una és el Centre Excursionista i l'altra és el Futbol Club Barcelona. I és el Barça, que ja comença a ser molt popular, fent aquest gest signant demostra que vol ser una cosa molt més que un club de futbol, i és a més quan el diari, un dels diaris de més tirada de l'època, que era La Veu de Catalunya, un òrgan molt proper a la Lliga Regionalista, el partit moderat catalanista de l'època, en un article diu, apareix escrit, que amb aquest gest el Barça ha deixat de ser un club de futbol i ha passat a ser més que un club de futbol, que es considera que serà una miqueta les arrels d'aquella expressió del més que un club que naixerà als anys 60.
0: De fet, avui, Joan Laporta, quan el Barça ha anat a fer la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, ho deia, Toni, no? Que el Barça té unes arrels profundament catalanes i que això, al cap i a la fi, és el que dona sentit al lema de més que un club, no?
6: Sí, i de fet la persona que pren aquestes decisions és Joan Gamper, que era una persona nascuda a Suïssa, que arriba a Catalunya, s'enamora i està bé català, que també en aquest sentit és molt interessant aquesta idea, no? Que sigui una persona no nascuda a Catalunya la que arriba a aquesta terra, decideix que s'hi sent bé, decideix que ell també és català i faci aquests gestos, no? Demostrant que per ser català no has d'haver nascut a Catalunya, i el clar exemple és el que va fer Joan Gamper. Avui ho hem vist de nou amb l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, que el Barça, val a dir-ho també, fa més de 110 anys que hi va. És a dir, estem parlant que també aquesta ofrena floral té molta tradició. Òbviament, no tots els anys s'hi ha pogut fer perquè en algun moment de dictadures, però estem parlant de que fa més de 100 anys el Barça ja hi anava.
0: Hi ha una frase, Toni, que en el seu moment va utilitzar l'escriptor, el periodista Manuel Vázquez Montalbán, que en aquell moment va descriure el Barça amb una frase molt, em sembla molt potent, no?, i molt mítica també, que és descrivir el Barça com l'exèrcit desarmat de Catalunya.
6: Sí, el Manolo Vázquez Montalbán crec que va ser una persona brillant, perquè va saber teoritzar el que significava el club en moments molt complicats, perquè aquesta frase la va començar a escriure quan encara hi havia franquisme, i ell, militant antifranquista, fill del barri xino, persona amb arrels fora de Catalunya, va entendre perfectament que era el club, i li va donar doncs, aquest contingut també ideològic amb frases com aquesta, en què explicava això, no? Que al final és cert que afortunadament estem parlant d'una massa social que és pacífica, amb aquest exèrcit sense armes, desarmat, però aquest punt de militància, cal tenir molt present el moment en què diu aquesta frase Vázquez Montalbán, perquè ho diu al final a les acaballes del franquisme. Per tant, està posant l'accent no només en el que puguin fer les directives, sinó en la massa social. Això és molt important, perquè durant la dictadura franquista el que tenen les dictadures és que no pots escollir en llibertat. En tots els presidents del Barça de l'època, com de totes les institucions d'Espanya, estaven beneïdes pel franquisme. Per tant, molts dels presidents de l'època del Barça van ser franquistes, perquè és que bàsicament una persona que no fos franquista no podia assolir el càrrec. Llavors, a què et referia Vázquez Montalbán amb aquest exèrcit simbòlic? Doncs es referia al fet que la massa social no oblidava, la massa social no era franquista, i per tant, quan anava al camp, cometia aquests actes de rebel·lió, de poder parlar en català, aquell primer avís per megafonia que es va fer en llengua catalana que va ofendre el governador civil. És a dir, aquests petits actes de rebel·lió, de xiular algun equip o xiular l'àrbitre i convertir-ho en una forma de desafiament a l'autoritat, no? El fet de poder anar al camp de futbol, al camp del Barça, per moltes persones, era un espai de llibertat i era un gest molt simbòlic. Està ple d'episodis com la famosa vaga dels tramvies, que és una cosa que va molt més enllà del futbol i del barcelonisme, perquè és un dels primers actes de rebel·lió de la Barcelona, de ciutat, contra el règim franquista, quan es nega tothom a agafar el tramvia per protestar per la pujada de preus, doncs que hi havia un partit de futbol del Barça contra el Racing de Santander i plovia, i la major part d'aficionats del Barça es van negar a agafar el tramvia i sota la pluja van anar caminant fins a l'estadi.
0: Ara ho comentaves, Toni, un dels moments més històrics de la història del Barça i d'aquest vincle, ho comentàvem, no? Amb el català és aquest moment en plena època franquista, no? Quan el Barça va desafiar les autoritats i a la megafonia del Camp Nou es va emetre per primera vegada un missatge en català que bàsicament era per informar que s'havia perdut un nen a l'estadi. És un àudio molt històric, molt mític, i un dels moments, sens dubte, que han marcat aquesta relació que estem parlant del Barça amb el català.
6: Sí, estem parlant d'una època en què el règim ja s'està esquerdant i que comencen a haver-hi directius que han aconseguit entrar, però que d'alguna forma ja tothom sap que no són militants del franquisme, que són opositors, i d'aquesta gent que, quan tocava, fingien que eren bons ciutadans, però que anaven posant a prova, anaven veient que se'l mirava la llibertat i començaven a fer aquests petits gestos de desafiament, no? Llavors, un d'aquests gestos, en aquella època en què hi havia doncs, gent que acabarà sent important en el futur del club, decideixen de provar què passa si per megafonia es fan en llengua catalana i s'inventen un nen. O sigui, el nen no existia, no s'havia perdut cap nen. No? Jo sé que a l'època era molt habitual que les famílies anaven amb els nens a tots els recintes esportius del país, es perdien els nens perquè el corrien amunt i avall, i l'anunci aquest de ser perdut un niño era molt habitual. I els van provar, diuen, anem a provar un català, i el governador civil va amenaçar a tancar el club, va amenaçar a fer multes, a saber de repetir anunci en llengua castellana, però van ser aquells petits passos per anar provant i per anar demostrant el que passava, i quan finalment va morir doncs, el dictador, un dels primers partits a més que va aconseguir per calendari que es va jugar, era un partit contra el Real Madrid, que és aquell que es guanya 2-1 amb un gol de Charlie Rashak, que és aquell partit que l'afició, de forma espontània, també algunes associacions van ajudar, van decidir omplir la graderia de senyeres. Hi havia aquell dia que gairebé no hi havia banderes del Barça, tot eren senyeres catalanes perquè la gent les volia poder portar, i les imatges d'aquell Barça-Madrid de finals de 1975 són increïbles perquè és realment tota la graderia plena de senyeres.
0: Aquests són només alguns dels moments històrics del Barça vinculats amb Catalunya, amb el català, perquè si no necessitaríem pràcticament tota la setmana de la graderia del balcó per repassar-los, però Toni, al cap i a la fi és molt important, no?, que un club tan internacional amb un altaveu tan potent com el que té el Barça, no?, ho aprofiti en aquest cas per fer bandera d'una llengua i de Catalunya, no?
6: Sí, sobretot en una època més globalitzada és molt important. Hi ha moltes, si preguntem a les persones que ens estan escoltant, doncs, què coneixen, no sé, de la realitat de les diferents regions o nacions sense estat que hi ha països tan llunyans com poden ser la Xina, Brasil, Canadà o Mongòlia, segurament no en sabrem res, no? A vegades esperem que la gent ens conegui, els catalans, però potser alguna persona que viu a Japó, que viu a Washington, que viu a Rio de Janeiro, no té per què saber la realitat de cada país del món. El món és molt gran i a vegades ens enfadem quan no saben res a Catalunya. Doncs el que ha aconseguit molts cops el Barça és ser aquest ambaixador. Molta gent va haver-hi un fenomen que molta gent es va apuntar a cursos de català a l'estranger a l'època de Pep Guardiola, perquè Pep Guardiola es va convertir doncs, en un ambaixador tan bo del Barça, i el veien que parlava en català i que agarrava la premsa i deia allò de vengo d'un país muy pequeño, que és Catalunya, que molta gent va començar a conèixer que era Catalunya gràcies al Barça, gràcies a Pep Guardiola, gràcies a aquestes figures, i fins i tot es va produir aquest fenomen que hi havia gent que s'apuntava a aprendre idiomes sense haver viscut mai a Catalunya i volien aprendre català perquè era l'idioma del club.
0: Clar, al final, amb Guardiola, amb figures com Leo Messi, no?, i el paper internacional del Barça, és que al final, Toni, és un dels millors ambaixadors que té, que ha tingut i que pot tenir Catalunya, no?, un club com el Barça.
6: Sí, és cert que Leo Messi en aquest cas potser no va ser el millor ambaixador, perquè no va aprendre mai la llengua catalana. Sí que, però bueno, va fer petits gestos, no?, i aquella celebració que va una mica begut, anava una mica gat, que se posa una barretina i va cridar un visca Catalunya, i aquell vídeo que va ficar a les xarxes socials en que li ficava el seu fill al Joan Petit com balla, no? Però bé, sí que en aquest cas potser està millor ambaixador Guardiola que el Leo.
0: No, i al final, Toni, abans que parlàvem de l'ofrena floral que fa el Barça cada any al monument de Rafael Casanova, i per mi em sembla molt significatiu avui, Toni, que el jugador que hi ha anat en representació del primer equip ha estat Fermín, no?, un jugador del Campillo, de Huelva, que al final s'ha integrat a Catalunya fins al punt que parla català com un mes, fa entrevistes, atén els mitjans en català, i em sembla molt representatiu, no?, que hagi estat l'escollit avui per representar el Barça en un dia com el d'avui.
6: Sí, l'exemple de Fermín és importantíssim, perquè demostra doncs, que si tens voluntat doncs, pots aprendre català, que ell no ho veu com un problema. Tot i que el club ha fet esforços per intentar aconseguir que els jugadors que venen de fora de Catalunya aprenguin català, al final els jugadors de futbol tenen tant poder que si no volen estudiar català no ho faran. Recordo quan van presentar Neymar i deia sí, aprendré català. I és que ni castellà que ara ve d'aprendre perquè ens entenguem. I que Fermín ho hagi fet demostra, doncs, crec que és un exemple molt, molt vàlid, molt positiu. Posa en pràctica allò del tant de val d'on venim, i la veritat és que és un tresor tenir jugadors com Fermín.
0: Doncs Fermín, un exemple pel Barça en un dia especial com el d'avui, que se celebra la Diada Nacional de Catalunya. Toni Padilla, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí a la graderia del balcó per apropar-nos una mica més la història del Barça i aquest vincle i aquest compromís amb el català i amb Catalunya, i acabar de gaudir el que queda de Diada.
6: Igualment, Núria, una abraçada.
0: 11 minutets per les 9 de la nit i a Lliga aquest cap de setmana.

0: quart de 5 de la tarda juga l'Espanyol, ho fa al Sadar contra Osasuna, un estadi sempre complicat, i Asier ho fa amb la necessitat d'aconseguir una victòria després de 3 jornades sense sumar els 3 punts i en una setmana important per l'Espanyol.
1: Doncs sí, perquè l'Espanyol jugarà 3 partits en només 6 dies, demà contra l'Osasuna, dimarts davant el Rayo i divendres contra l'Elx, i Manolo González no vol fer càlculs ni rebaixar l'ambició, té molt clar quants punts signarien aquests 3 partits.
2: Pues si no el sou, no mirem una altra cosa dins, mirem els 3 de demà, que són els primers, sabent que tenim 2 sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els 3 partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a combatir al màxim nivell, i després entre l'encert que tinguem i l'encert que tingui el rival, pues, dictarà sentència, no? però nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts.
0: Ambició màxima, doncs, de Manolo González, però l'Espanyol Asier ve d'un empat contra el Sevilla que, a més, va deixar alguns dubtes, sobretot amb el joc amb la pilota.
1: Sí, aquí Manolo ha volgut corregir un matís important, perquè se li ha preguntat pel que va dir diumenge de que l'equip li faltava velocitat, i ell ha dit que no va dir que li faltés velocitat, sinó ritme de pilota. El tècnic reconeix que l'estat de la gespa no va ajudar, però que no vol utilitzar com a excusa. Durant la setmana han treballat situacions pròpies i alguns automatismes que l'equip havia deixat de fer també.
2: Vale, a ver, voy a por paso. No dije falta velocidad. Velocidad se puede entender de muchas maneras. Faltaba ritmo de balón. También es verdad que no es una excusa, pero el campo no acaba de estar en las mejores condiciones y no ayuda cuando tú quieres llevar el peso. Pero es verdad que nos faltó ritmo de balón. Pero sí que es verdad que son cosas que, bueno, que hemos tocado de cara a mañana, porque nos enfocamos mucho en el juego de posición al inicio, en tener el equipo bien colocado para jugar. Y bueno, hemos tocado cosas que hemos detectado en las primeras jornadas que no hacíamos tan bien como hacíamos antes.
0: I al davant, demà l'Espanyol tindrà un Osasuna que el Sadar sempre és molt exigent, i que Asier, quin és el principal perill?
1: Doncs el nom propi és Ante Budimir. L'Osasuna de Ramis pot cedir trams de possessió i buscar un partit més reactiu, però té molta amenaça a pilota aturada i, sobretot, un davanter especialment difícil de defensar dins de l'àrea. De fet, Manolo el situa directament entre els millors de la Liga en aquestes situacions.
2: No es que te condicione. A ver, Ante Budimir ya sabemos todos lo que es. Os lo podría definir en situaciones de área, que es de los jugadores top de la Liga, tanto atacando por el balón por delante central en un centro, como atacando a la espalda, como situaciones que recibe en el área a la hora de girarse, como definir a un toque, como definir regateando al portero. Es un delantero que la trayectoria que tiene está ahí, no la voy a descubrir. Condicionarte no te condiciona, pero sí que lógicamente a tus centrales hacer ver dónde el jugador es más potente y es más difícil de defender. A partir de ahí creo que el rival, entre que juega en su estadio y que tiene jugadores de nivel, es un partido exigente.
0: Y así era la previa del partido. ¿Alguna baja importante al Espanyol?
1: Doncs las 3 confirmadas, la de Puado i Quique García per lesió i la d'Andoni Gorosabel, que no està encara en ritme competitiu. Qui sí que arriba en bones condicions és Brian Zaragoza, que continua guanyant ritme i torna a un estadi que coneix molt bé.
0: Demà a 4:15 de la tarda, aquest Osasuna Espanyol que podreu seguir en directe a Carrusel Deportivo. 8 minuts i les 9.

0: demà també juga el Girona. Ho farà a 6:45 de la tarda a Montilivi, a Sier, contra el líder de segona divisió, que és el Castelló.
1: Sí, un bon examen pel Girona, que arriba després de dues victòries consecutives contra les Palmes i Sporting de Gijón i després d'haver deixat enrere el mal inici de temporada. Ara mateix el conjunt gironí és cinquè amb 7 punts i demà rep a Montilivi un Castelló que és líder amb 10 punts i que encara no ha perdut cap partit aquesta temporada. Demà el Girona tindrà les baixes de Jàstim, de Porto, d'Unai Hernández i avui a la prèvia del partit ha parlat Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, que té molt clar que la temporada no serà gens fàcil.
2: Això serà molt llarg, molt dur. Portem 4 jornades, ja sembla que ens hagi passat de tot en 4 jornades i queda moltíssim. Nosaltres el que ens dona moral és pues, bueno, veure que hem competit bé els últims 2 partits i això és el que necessitem per intentar competir bé a un Castelló que és un gran equip.
1: Un Quique Álvarez que avui també ha volgut destacar el bon ambient que hi ha ara al vestidor del Girona i la implicació dels futbolistes per aconseguir l'objectiu de l'ascens.
2: Sobretot ha sigut el treure's una mica aquesta llosa que teníem de la pretemporada del mercat i de no saber aquesta incertesa, no? Que fa que no puguis fer un equip o no puguis treballar això o no hi hagi aquesta sensació, no? Pues ara sí que està. Independentment, està clar que les victòries ajuden a que hi hagi més alegria, però jo veig als entrenaments que la gent està ficada. Això és el que necessitem per competir-ho. Això és la base per poder lluitar-ho.
0: Doncs el Girona, que jugarà demà a 6:45 de la tarda contra el líder de segona, el Castelló, a Montilivi, amb l'objectiu de sumar la tercera victòria consecutiva. 6 minuts i les 9, cap a Sabadell. Oh!

0: que el Sabadell està vivint un inici de temporada molt dolç en el seu retorn al futbol professional. Els de Ferran Costa encara no han perdut cap partit aquesta temporada, porten dues victòries consecutives i a Sierre són tercers a segona divisió.
1: Sí, i el pròxim examen és dels grossos. Diumenge, a 6:45, el Sabadell visita Son Moix. El Mallorca ha guanyat els dos partits que ha jugat a casa i encara no hi ha encaixat cap gol. Tercer contra setè, separats per només un punt. Els arlequinats arriben amb Joaquínic en ratxa, 4 gols en 3 partits, però Ferran Costa vol tallar l'eufòria i diu que encara no mira la classificació.
2: Sincerament, no la miro. La miraré a la jornada 10, que penso que es pot fer un primer balanç. La miraré a mitja temporada, que penso que podem tornar a analitzar una miqueta. I el més important, i aquí sí que la miraré amb atenció, és quan arribi el mes d'abril. Penso que podríem haver obtingut més punts inclús dels que portem. Això ens hem d'extraure, qui treu pit li surt xepa, i al final el pit l'hem de tenir ben guardadet i seguir donant importància al panca, que és el que ens dona de menjar.
1: També ha parlat Luis García, el tècnic dels Balears, que, en canvi, no veu el Sabadell com una sorpresa passatgera.
3: Un gran rival, independientemente de que haya ascendido este año. Es un rival de que estoy convencido que va a estar peleando por los puestos de playoff, que va a estar ahí arriba, porque lleva tiempo trabajando con un mismo entrenador, porque tiene una idea de juego muy clara. Son muy agresivos, con mucha energía, verticales, manejan muy bien el balón parado. El año pasado en toda la temporada recibieron 27 goles. Este año han recibido solo 2 en 4 jornadas y fueron el otro día. Con lo cual, que nadie se espere un partido sencillo, como son los de la categoría.
0: Qui treu pit, li surt xepa. M'ha agradat aquesta frase de Ferran Costa i també l'ambició de Luis García, perquè és veritat que aquest Sabadell està deixant molt bones sensacions en aquest inici de temporada. I ara, quan falten 4 minutets per les 9, repassem més coses que ens ha deixat aquest divendres.